La sinfonia número 8 de Franz Schubert, La inacabada, aquesta sinfonia Deutsch 759, és la que sentirem a continuació a la Sintonia de Catalunya Música, interpretada per l'Orquestra de l'Òpera de Lió, que dirigeix, en aquesta gravació del 1987, John Eliot Gardiner.

0: Dirigida pel britànic John Elliott Gardiner i interpretada per l'Orquestra de l'Òpera de Lió, sentíem la Simfonia número 8 en si menor, inacabada, la Simfonia Deutsch 759 de Franz Schubert. L'enregistrament que us oferíem era del 1987.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara ens acompanyarà la sinfonia quarta de les sinfonies de Chiesa Opus 5 de Giovanni Bononcini. La sentim en la versió del concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.

Durant els següents minuts aquí a Catalunya Música us acompanyarem amb el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber. Anne Gastinel, el violoncel i l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown, en són els intèrprets.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber que sentíem en la versió de la violoncel·lista Anne Gastinel i de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Ara us convidem a sentir l'obra Nenny per cor i orquestra Opus 82 de Johannes Brahms en la versió del cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Era l'obra Nenny, per cor i orquestra Opus 82 de Johannes Brahms, tal com l'interpretava el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: L'obra que us oferim a continuació és la serenata número 4 en la tonalitat de sol menor, que és l'opus 51 del compositor austríac Robert Fuchs. L'orquestra de cambra de Colònia, dirigida per Christian Ludwig, la interpreta tal com ara la sentim.

0: Aquesta serenata era la quarta en la tonalitat de sol menor, l'opus 51, del compositor austríac Robert Fuchs, un músic que va viure a cavall entre els segles XIX i XX. L'Orquestra de Cambra de Colònia la interpretava sota les directrius de Christian Ludwig.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara us convidem a sentir una de les obres d'Alexander Scriabin. D'aquest virtuós pianista i compositor rus hem escollit la sonata per piano número 3 en fa sostingut menor, opus 23, que centrem en la versió del pianista Jean-Louis Steuermann.

El pianista Jean-Louis Steuermann ens interpretava aquesta sonata per piano número 3 en fa sostingut menor, opus 23, d'Alexander Scriabin.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que avui continua la seva programació amb la gran fuga en si bemoll major, opus 133, de Ludwig van Beethoven. Avui la sentirem en la versió orquestral de Michael Gillen, que ell mateix dirigeix al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.

0: Aquesta era la gran fuga de Ludwig van Beethoven, escrita en la tonalitat de si bemoll major i catalogada com a opus 133. En sentíem avui la versió orquestral de Mikhail Gillan. El compositor i director d'orquestra Mikhail Gillan dirigia justament aquesta versió que interpretava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Sud-oest d'Alemanya.
1: Catalunya Música.

Continuem la nostra selecció amb música francesa de finals del segle XIX, amb l'escena lírica Didon, de Gustave Charpentier. La sentirem interpretada per la soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrard, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes dirigides per Hervé Niquet.

0: La soprano Manon Feubel, el tenor Julien Dran i el baríton Marc Barrard, amb les orquestres de Brussel·les i Flandes, dirigides per Hervé Niquet, interpretaven l'escena lírica Didon de Gustave Charpentier.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La música de Mozart ens acompanyarà durant els següents minuts aquí a la sintonia de Catalunya Música. Sentirem la fantasia per a teclat en re menor Kegel 397 i la sonata per a teclat en la tonalitat de re major Kegel 311, totes dues en la versió de Christian Besoidenhout al fortepiano.

0: Des del fortepiano, Christian Besoidenhout interpretava dues petites partitures de Wolfgang Amadeus Mozart, la fantasia per a teclat en re menor, Kegel 397, i la sonata per a teclat en re major, Kegel 311.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra selecció continuarà amb música del compositor txec Leoš Janáček. Hem escollit l'obra Ritmes infantils, una suite de cançons que va compondre l'any 1925 i que escoltarem tot seguit en la versió de la Capella Amsterdam i el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

0: Era la suite de cançons Ritmes infantils de Leos Janáček, que interpretava la capella Amsterdam, juntament amb el Radio Blasers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: L'obra que podreu sentir tot seguit a Catalunya Música és el recull de variacions sobre un tema original, les variacions Enigma, és a dir, l'Opus 36, d'Edward Elgar. L'Orquestra Filarmònica de Viena les interpreta, dirigida per Georg Solti.

Eren les variacions sobre un tema original, les variacions Enigma, és a dir, l'opus 36 d'Edvard Elgar, i les sentíem interpretades per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Com sempre, en directe, quan són 6:45 des de l'estudi 11, el programa més matiner amb ganes de posar-vos una banda sonora, una alfombra de música per començar el dia infinitament millor. I sempre plantejant-nos preguntes, intentant resoldre curiositats i, en definitiva, intentant compaginar gran repertori amb descobertes interessants. Avui volem començar una mica reflexionant sobre la forma musical del concert per solista i orquestra. Clar, és una forma que la trobem en el seu bressol més genuí a les terres italianes en el barroc, però ràpidament es va expandir per tota Europa i va arribar als compositors russos. Clar que en el moment en què Rússia esclata com una potència creativa musical de primeríssim ordre, estem ja en el segle XIX. I és aleshores quan compositors com Glinka o Dargomyshki, diguem que planteja un dilema entre els creadors, sobretot de les generacions següents, que és la necessitat de fer una música amb personalitat pròpia i que es diferenciï de la resta de músiques d'Europa. I això fa que els grans seguidors, sobretot de Glinka, també de Dargomyshki, que van ser els coneguts avui com el grup dels cinc, ja sabeu, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Czesarkuy, Balakiriev i Baradin. Doncs bé, aquest grup de cinc compositors van replantejar una mica totes les formes musicals, colorint-les amb elements de la música autòctona, de la música d'arrel, de la música pròpia. I, per exemple, quan parlem de concerts per violí i orquestra, ens trobem com el concert per violí de Tchaikovsky, que d'alguna manera, a nivell formal, és hereditari de la tradició, diguem, de l'Europa occidental, conviu, per exemple, amb una obra que potser no coneixeu, potser sí, és la fantasia de concert sobre temes russos, opus 33, de Rimsky-Korsakov. És d'aquelles obres que s'interpreta ben poc i que potser no ha assolit el carisma de pàgines tan fantàstiques com la suite simfònica Xerezada o el Caprici espanyol. Aquesta fantasia de concert per violí i orquestra, opus 33, Rimsky-Korsakov la va escriure el 1886 i, en definitiva, és un testimoni més de com el compositor intenta buscar en la música d'arrel i inclús, hauríem de dir, en elements contrastants de la música d'arrel, la base i essència de la seva partitura. Quan diem contrastants, vol dir que barreja danses plenes d'energia amb seccions melòdiques lentes i profundament nostàlgiques. Si no coneixeu aquesta fantasia, mira, tot seguit tindreu l'oportunitat de fer-ho.

0: Era evident que durant el decurs d'aquesta pàgina que acabem de sentir, la combinació de melodies precioses han donat com a resultat una fantasia de concert realment inspirada. Música de Rimsky-Korsakov era la fantasia de concert sobre temes russos per violí i orquestra Opus 33, que per cert ens interpretava Lídia Morkovich al costat de l'Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neeme Järvi. Així hem començat avui el primer temps, ara que ja hem sentit música russa concertant, vaja, per violí i orquestra, ara ja podem deixar que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I és que la tradició dels concerts per violí i orquestra va arrelar en el món rus just en aquestes darreres dècades. És veritat que, sobretot des dels conservatoris més importants, el de Sant Petersburg i després, ben aviat, el de Moscou, l'escola interpretativa es va anar consolidant, assolint el prestigi que tots coneixem de l'escola russa dels grans intèrprets russos, que després, en els temps soviètics, encara es va accentuar més i que va donar com a fruit grans virtuosos que encara gaudim a través dels enregistraments que ens van deixar i dels quals Catalunya Música n'és una bona usuària, com segurament molts de vosaltres a títol personal. Doncs bé, que si algú no s'ha plantejat mai la potència de la música concertant russa des de finals del segle XIX i concretament la música per violí i orquestra, heu anat a parar al lloc i al moment adequat. Ara sentíem aquesta fantasia que Rimsky-Korsakov va compondre el 1886. Bé, doncs, Piotr Ilich Txaikovski, una mica abans, ja havia estat treballant en el seu concert per violí i orquestra. Una partitura que va sorgir el 1878, és 8 anys anterior a la que acabem de sentir de Rimsky-Korsakov. En un principi, Txaikovski va escriure aquesta partitura per un deixeble seu que es deia Josef Kotek. Sembla que l'amistat, entre cometes, amb el deixeble, va anar una mica més enllà, cosa que dificultava que aquest noi pogués estrenar, en el context de l'època de la que estem parlant, aquest concert per violí. Bé, aleshores, com que Kotek va preferir no estrenar-lo per evitar rumors, aleshores Txaikovski va anar a veure el Leopold Auer, que en aquell moment era professor de violí a Sant Petersburg. Auer li va dir textualment que aquell concert no es podia tocar, que era una obra impracticable amb el violí. I finalment va ser un altre amic de Txaikovski qui s'encarregaria d'estrenar-lo a Nova York el 1881. Ens referim al violinista Adolf Brodsky. Així doncs, la música de Txaikovski finalment es va consolidar. I avui, què us hem de dir? Ah, que sí que aquest el coneixeu, un dels concerts més bonics que s'ha escrit en tota la història de la música per violí i orquestra.

Trepidant final, tercer moviment, Allegro vivacissimo del concert per violí i orquestra en re major, opus 35, un dels concerts més intensos i més difícils del repertori del segle XIX, el concert per violí i orquestra, opus 35, de Tchaikovsky. La versió Itzhak Perlman amb l'orquestra de Filadèlfia, dirigida per Eugene Ormandy. Hauríem de dir allò de versions per les que no passen els anys. I bé, ja que estem de ple immersos en tot aquest tema dels concerts per violí russos, el primer concert que ens trobem sota la influència de tot aquest món de finals del segle XIX, sobretot en aquí hauríem de parlar més del grup dels cinc, tot i que tampoc podem descartar Tchaikovsky, és la música d'Alexander Glazunov. Glazunov també, l'any 1904, va escriure un concert per violí i orquestra. Aquest concert el va dedicar precisament a Leopold Auer, sí, efectivament, aquell violinista que va dir que el concert de Tchaikovsky era impracticable. Clar que

Havien passat més o menys 20 anys i aleshores Leopold Auer es va repensar molt i molt bé si eren o no interpretables aquestes partitures. I a Glazunov li va dir que sí, i de fet va ser el que va interpretar l'estrena al febrer de 1905. És una pàgina molt representativa de l'estil brillant de Glazunov. És una partitura realment important de la qual en sentim un tast.

Maxim Benguerov, el violí al costat de la Filarmònica de Berlín, dirigida pel recordat Claudio Abbado, ens interpretaven la part final del concert per violí i orquestra en la menor opus 82 que Alexander Glazunov va estrenar l'any 1905. Diem la part final perquè Glazunov va concebre el seu concert sense interrupcions. Té parts, però s'interpreten sense solució de continuïtat i vet aquí doncs que hem triat la part final. Bé, avui, concerts per violí i orquestra, per mostrar la brillantor de l'escola violinística russa, bé, i per extensió de l'escola creativa, de l'escola de compositors. Una cosa va perfectament entrellaçada amb l'altra. També és el cas de Sergei Prokofiev, que en el seu catàleg ens ha deixat dos concerts per violí. El segon, per cert, el va estrenar a Madrid i en alguna ocasió se l'ha anomenat el concert de Madrid. Data de 1935, i així doncs va ser durant una gira de concerts que es va interpretar a la capital de l'estat. Prokofiev va triar l'estructura clàssica. Clar que en aquells moments, el 1935, Prokofiev ja havia renunciat una mica en aquella dimensió una mica més contemporània que havia marcat la seva joventut i anava adaptant-se als nous paràmetres de la música russa del seu temps, de la música soviètica. I vet aquí que l'obra que sentirem és una obra que, diguem que, respon al que en alguna ocasió Prokofiev va definir com la nova simplicitat. Compte que, dit així, pot ser trampós, perquè simplicitat, diguem, de llenguatge, però poca broma la feina que Prokofiev li dona al violí solista. Sentim l'Allegro ben marcato d'aquest segon concert per violí, si voleu, el concert de Madrid, opus 63 de Prokofiev.

Hem sentit l'inici del concert de Madrid, el segon concert per violí i orquestra, el concert en sol menor opus 63 de Sergei Prokofiev. N'hem pogut sentir la interpretació de Maxim Vengerov al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, en aquesta ocasió dirigida per Mstislav Rostropovich. Bé, era el segon i últim dels concerts que va escriure Prokofiev pel violí solista l'any 1935 i hauríem de traslladar-nos uns 12-13 anys més endavant perquè Dmitri Shostakovich compongués el primer dels seus

2, també concerts per violí i orquestra, el concert Opus 99. Diguem que Xostakóvitx, una mica més jove, com bé sabeu, que Prokófiev, va patir d'una manera més forta tota la petjada de la dictadura estètica que va implantar Stalin en els artistes soviètics, sobretot durant els anys 40. Va ser una època duríssima i que, de fet, es va mantenir fins la mort de Stalin el 1953, que, per cert, va morir el mateix dia que Prokófiev. Però bé, Xostakóvitx va treballar en el seu primer concert entre el 47 i el 48. Era els temps de la purga del ministre Zdanov i, en aquell moment, Xostakóvitx acabava de fer una gran amistat amb un joveníssim violinista que es deia David Oistrakh. Per tant, no us sorprendrà a qui Xostakóvitx va dedicar el seu primer concert per violí, justament en aquest jove violinista que el va estrenar el 29 d'octubre de 1955 amb gran èxit. Sentim un tast del primer concert per violí de Xostakóvitx.

Contundent fragment aquest scherzo del concert per violí i orquestra número 1 en la menor, opus 77. Hem pogut sentir les quatre notes que són la firma de Shostakovich, una tècnica que fa servir en algunes obres, no en totes. En aquesta, doncs sí, ho hem pogut apreciar, re, mi, do, si, aquestes quatre notes que són les inicials de Shostakovich, precisament. La versió, imagineu-vos, David Oistrakh, el destinatari de la partitura al costat de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigits per Yevgeny Mravinsky. Una gravació amb veterania, però que valia la pena recuperar, tenint en compte que Shostakovich li va dedicar en el seu amic David Oistrakh aquest concert exigent, per altra banda. Bé, aquest concert, abans ho comentàvem, data de 1947-48, i va ser precisament en aquest moment, a partir de 1948, quan un altre compositor de la mateixa generació que Shostakovich, ens referim a Dmitri Kavalievsky, va començar a treballar en la seva trilogia de concerts dedicats, per obligació i imposició de l'època, a la joventut socialista. Una trilogia que estava formada pel concert per violí i orquestra, que va ser el primer del 48, el concert per violoncel del 49 i el concert per piano, que el va escriure entre el 52 i el 53. Avui ens estem passejant per concerts per violí i orquestra de la tradició musical russa, música de gran contundència, i no ens hi podia faltar tampoc aquest concert de Kavalievsky, del que tots seguit també en sentim un tast.

l'exigència dels compositors russos es va anar consolidant i cada obra, cada pàgina que anem sentint, ens anem quedant amb la mandíbula inferior despendolada per la bellesa, per l'escriptura poderosa i per l'exigència violinista que han d'anar assumint els diferents virtuosos, com en aquest cas, que era Jill Shaham, al costat de l'Orquestra Nacional Russa dirigida per Mikhail Pianev. Ens han interpretat el tercer moviment, el vivace giocoso, del concert per violí i orquestra en do major opus 48 de Dmitri Kavalievski. N'hi ha molts de concerts en el repertori rus i soviètic, però no ens hi caben tots, però si n'hi ha un que sí que li farem que

És el concert per violí i orquestra d'Aram Khachaturian, compositor d'ascendència armènia, que de fet va fer bandera d'aquesta ascendència utilitzant moltes melodies tonades, ritmes originaris d'aquest país de llarguíssima tradició cultural. Khachaturian va escriure el concert per violí abans que Shostakovich i abans que Kavalievski. El concert per violí de Khachaturian data de l'estiu de 1940, i vaja, res envejar a les exigències dels altres que hem pogut sentir.

0: Boris Gudnikov, violí amb la Gran Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida per Konstantin Ivanov, ens interpretaven aquest contundentíssim allegro vivace, tercer i últim moviment del concert per violí i orquestra en re menor opus 46 del compositor d'ascendència armènia Aram Khachaturian. Poques vegades hem tingut oportunitat de sentir en un primer temps a Catalunya música tantes notes per segon, un matí de concerts per violí de la tradició russa, obres de gran calatge i alhora també de gran bellesa.
1: El primer temps.
0: Però avui tancarem el primer temps recordant que el 29 de setembre de 1918 al Queen's Hall de Londres s'estrenava la suite per orquestra Els Planetes, opus 32, de Gustav Holst. Holst hi havia estat treballant en els anys previs durant la Primera Guerra Mundial, de ple, a més, perquè va estar treballant entre l'any 14 i l'any 17. I la gràcia és que, com que Holst era imant de l'astronomia i de l'astrologia, aleshores va voler organitzar els planetes, primer, pel caràcter que se li ha atribuït des d'aquesta perspectiva que esmentàvem, i alhora també des de la distància de la Terra. Per tant, és normal que el primer planeta sigui Mart i a partir d'aquí doncs vagin venint la resta de planetes. Nosaltres avui, per tancar el nostre primer temps, tot i tirant del caràcter jovial que Holst atribueix al planeta Júpiter, doncs l'hem triat en ell, el planeta Júpiter, el portador de l'alegria.

0: I amb aquest tema deliciós, gairebé un himne inclòs dins del planeta Júpiter, acomiadem avui el primer temps. Era Júpiter dels planetes de Gustav Holst, de la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, amb Roger Norrington al capdavant, una pàgina que s'estrenava el 1918 i que avui ens ha permès arribar al final del primer temps. Recordeu que hi tornem demà, com sempre, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

Avui venia pensant en l'aigua, i més concretament en l'aigua a la natura. La pluja, els rius, fins i tot el concepte del fluir mateix ens remeten a una idea comuna, la del moviment. L'aigua, per ser viva i font de vida, necessita circular, moure's i renovar-se constantment. De fet, quan l'aigua s'atura i es formen bassals estancats, es torna bruta, atrau insectes, males olors, etc. I on vull anar a parar? Doncs a una reflexió, a la manera d'un motor. Cal deixar anar, obrir-se al canvi i mantenir-se en moviment i exposar-se a l'art, a les noves idees i a sons i melodies inesperades pot ser un bon camí per fer-ho. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 29 de setembre i ja tenim a punt una nova edició.

0: el número de telèfon, tot i que ja té melodia, eh? Ja té melodia oficial.
1: Sí, sí, divendres va quedar claríssim.
0: I tant, o no ho sé si tan clar, però vaja, en qualsevol cas, ens posem en marxa, com dèiem, amb el programa d'avui, que ve carregadet de coses.
1: Carregadet, sobretot, com sempre, de música, durant aquestes 3 hores fins a les 11. En aquesta primera hora ja sabeu que farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana que vam començar a descobrir ahir. És aquest disc titulat Viola Concertos from Berlin, concerts per a viola de Berlin, que interpreta l'ensemble Diderot dirigit pel seu fundador, Johannes Bramsola, des de la viola. Un àlbum que ha publicat amb el seu segell, Audax Records. A la segona hora, més música fins a arribar a la conversa que avui tindrem amb Estel Blai Carreras, enginyera aeroespacial i doctora en ciència i tecnologia aeroespacial, que aquest any ha estat reconeguda conjuntament amb Anna Bach Valls amb el Premi Rosa Argelaguet. I a la tercera hora, més música fins a arribar al moment de rebre la Gisela Pi, psicòloga i doctora en neurociències.
0: Doncs molta ciència al programa d'avui, trobo. Està molt bé això també, fer obrir mirades, que és el que dèiem ara també fa uns minuts. Doncs gràcies, Esther, i no esperem més, perquè avui la peça de les 8 ens porta al món sonor de Maurice Ravel. Imaginació, efervescència i color en totes les seves manifestacions. Però tot i que el considerem potser el millor orquestrador de la clàssica occidental, i és molt dir, no girarem la mirada a la seva producció sinfònica, sinó que ens quedarem amb un arranjament. L'han fet els membres del quartet de saxos Kevyard i ells mateixos l'interpreten des d'un disc que l'any passat van dedicar justament al compositor francès i que van titular Unraveled. Així sona el preludi de Le Tombeau de Couperin amb el quartet Kevyard.

0: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
1: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
0: 6 dies per viure les lletres.
1: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
0: Programa complet a horitzons2050.org.
2: Grans batutes. Grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

El guitarrista Miloš Karadalić s'unia al conjunt Arcangelo en aquesta versió del Fandango del quintet número 4 de Boccherini, més plena, més dinàmica, amb les cordes de la guitarra en diàleg amb el clave i tota la resta d'instruments des del disc Baroque del 2023 d'aquest guitarrista de Montenegro. I de la dansa oberta, doncs passem a un espai més petit, més íntim i més contingut. La música de cambra de Clara Schumann. De les seves tres romances, doncs ens quedarem amb la primera. L'original està escrita per violí i piano, de fet ella va dedicar-les al violinista Josef Joachim, però aquí en sentirem l'arranjament de l'ensemble 132, en què el violí és substituït per un violoncel i funciona a la perfecció.

Doncs cap sorpresa, això era El Cucut. La producció de l'italià Ottorino Respighi va molt més enllà dels Pins de Roma, que certament és una obra magnífica, no hi ha dubte, però el seu catàleg doncs conté grates sorpreses com aquesta suite de què en formava part aquest Cucut. La va titular Gli Uccelli, els ocells. És, de fet, el moviment amb què acaba aquesta suite, elegant i plena de color, i que aquí dirigia John Nesling al capdavant de la Filarmònica Reial de Lieja. I de l'orquestra passem ara al violoncel gràcies a una peça contemporània que arriba de la mà de l'intèrpret Ben Michaels i la ment creativa del britànic Kit Downs, que es mou entre el jazz, la improvisació i la creació actual. És un dels noms que Michaels ha volgut incloure al seu disc For Cello by Cellists i que connecta passat i present amb peces com aquesta, Cassie Vales.

Doncs en aquest matí de xàfecs, com el que ens enviava el nostre oient en Francesc a través del número de WhatsApp del programa, el 627-480-116, gràcies pel missatge. Doncs avui s'ha volgut avançar l'acordió al violoncel. El que acabem de sentir era doncs, una creació musical dels nostres dies, un nocturn titulat Una mena de cançó de bressol pels temps que encara no hem viscut. El signa l'acordionista italià Pietro Roffi i s'endinsava en aquesta nostàlgia que de tant en tant doncs, imaginem i que transita la fina línia entre la memòria i la fantasia. La intèrpret era Xenia Sidorova amb el quartet Goldmoon i la direcció de Roberto Koch des del seu disc Piazzolla Reflections. I ara sí, recuperem a Ben Michaels i el seu Casey Vales.

Increïble l'articulació i la precisió en aquesta versió que acabem de sentir del concert per flauta de bec, cordes i continu en do major de Georg Philipp Telemann. Era el quart moviment, tempo diminueto, i aquestes cascades de notes i aquesta intensitat arribava de la mà de Giovanni Antonini com a solista amb el seu conjunt, Il Giardino Armonico.

0: Doncs són les 8 i 35 minuts i no ens movem del segle XVIII. Estem sentint música per viola i, per tant, arribats a aquest moment, tot plegat ens indica que ja som de ple en el disc de la setmana, que plega 5 concerts per viola de 4 compositors i músics que van pertànyer a la cort de Prússia durant l'època de la Il·lustració alemanya.
1: Un àlbum que posa en valor el ric i oblidat repertori musical del segle XVIII a Berlín, amb el seu estil galant, tan característic, ple d'idees musicals i de marcada sensibilitat expressiva. El disc es titula Viola Concertos from Berlin. L'interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador Johannes Pramzola, des de la viola, i l'han publicat amb el seu propi segell, Audax Records.
0: Ahir vam dir que al segle XVIII sovint es va considerar la viola com un instrument poc important, fins al punt que Joachim Quantz va arribar a dir que la viola l'acostumaven a tocar músics principiants o violinistes que no havien trobat en el violí el seu instrument.
1: Exacte. Per tant, encara sembla més remarcable que a partir de mitjans del segle XVIII, a les seus reials prussianes de Berlín i Potsdam, comencessin a aparèixer les primeres iniciatives per reivindicar l'instrument i explorar-ne les possibilitats com a solista. I les obres de música de cambra que encara es conserven avui i que van escriure compositors de Berlín i Potsdam durant el regnat del rei Frederic II en són un clar testimoni.
0: I si ahir ens vas dir, Esther, que dels 5 concerts per viola, 4 són primers enregistraments mundials. A partir d'avui fins divendres, doncs sabrem com sonen, no?
1: Doncs sí, seguint l'ordre del disc, avui sentirem una mostra del segon concert que hi trobem, que és de Markus Heinrich Grauel, un músic molt menys conegut que Johann Gottlieb Graun, amb qui comença aquest àlbum i de qui ahir vam sentir l'últim moviment del concert per a viola en mi bemoll major. Grauel, gairebé 20 anys més jove que Graun, havia estat violinista i violoncel·lista abans d'incorporar-se finals de 1763 o principis de 1764, no se sap ben bé quan, a l'orquestra de la cort prussiana. Avui dia només coneixem una petita part de la seva producció. Alguns concerts per a violí i violoncel i, sobretot, dos concerts per a viola que trobem, són els que trobem en aquest disc i que són primers enregistraments mundials, recordem-ho. No obstant, a banda d'aquest fet, i tal com es comenta en el llibret del disc, els dos concerts de Grauel posen la melodia per damunt del virtuosisme. A més, hi ha una connexió fascinant amb la història posterior d'aquesta música. Els manuscrits de la Singakademie de Berlín es van recuperar a Kiev el 1999, després d'haver estat desapareguts durant la Segona Guerra Mundial. I en un d'aquests manuscrits es conserva fins i tot una cadència escrita pel mateix Carl Friedrich Zelte, que sabem que no només es va fer un nom com a virtuós del piano i el violí, sinó que també com a virtuós de la viola. Del concert per a viola en do major de Markus Heinrich Grauel sentirem el tercer moviment, l'Allegro. Així l'interpreten Johannes Pramzola, viola, i l'ensemble Diderot.

0: Doncs així s'acaba el concert per viola en do major de Markus Heinrich Grauel, una primera estrena mundial que ens arriba gairebé 3 segles després d'haver-lo compost. Quantes músiques, Esther, com aquesta, no?, que encara queden per descobrir i treure la llum.
1: Doncs segur que moltes, Maria. I el que és fantàstic és que hi hagi persones que no parin de fer recerca i que, com ara l'ensemble Diderot, liderat pel seu fundador, Johannes Pramzola, des de la viola, en aquest disc, les enregistrin per donar-nos-les a conèixer i donar-los vida, també. Una música que ja des de mitjans del segle XVIII va demostrar que la viola podia deixar de ser només una veu intermèdia per convertir-se precisament en la veu protagonista.
0: I tant, queda claríssim amb gravacions com aquesta. Per tant, recordem que és una de les obres d'aquest àlbum titulat Viola Concertos from Berlin, que ha editat el propi segell d'aquesta formació, Audax Records, i que aquest és l'àlbum de la setmana de Tots els Matins del Món, al qual hi tornarem demà. Per tant, setmana de descobertes, ja que, com dèiem, el que ens queda per davant són tot primers enregistraments mundials, i demà vora 9:15 del matí, doncs hi tornarem.
1: Exacte.
0: Molt bé, i ara quan ens acostem al punt de 9:15, doncs hem preparat per vosaltres un poema simfònic escrit per Antonín Dvořák, titulat La bruixa del migdia. Aquesta obra està basada en una balada popular txeca escrita pel poeta Karel Jaromír Erben. I bé, la història és tan senzilla com inquietant. És una mare que intenta calmar un nen que no para de plorar. I tan cansada i desesperada està que l'amenaça dient-li que si no es comporta vindrà la bruixa del migdia a endur-se'l. I clar, què passa? Doncs que acaba prenent tot plegat una dimensió inesperada quan, en tocar les 12, la misteriosa figura de la bruixa apareix realment. Dvořák segueix el relat gairebé escena per escena, ho podrem comprovar d'aquí poquet, i la música ens descriu doncs, tant els jocs infantils com aquesta angoixa creixent de la mare, l'arribada sinistra de la bruixa i també, per què no dir-ho, un dramàtic desenllaç final. Tot això amb una orquestració, clar, marca de la casa, Antonín Dvořák, extraordinàriament expressiu, capaç de passar en qüestió de segons d'aquesta lleugeresa infantil fins al terror més pur. És una música, doncs, narrativa, plena de color i contrastos, ens permetrà de seguir l'acció

sense necessitat de paraules. Per tant, ens quedem amb aquest poema simfònic, La bruixa del migdia, d'Antonín Dvořák, en la versió de la Simfònica de Londres i la direcció de Simon Rattle.

0: Quina capacitat narrativa a través del sol, d'Antonín Dvořák, amb aquest poema simfònic, La bruixa del migdia. Realment és molt original, està basat en una balada popular txeca i bé, ens explicava aquesta història d'una mare molt desesperada amb una criatura que no deixa de plorar, que invoca la bruixa del migdia i l'amenaça amb que se l'endurà perquè finalment doncs, aquesta bruixa aparegui en la història i tot acabi força malament. Qui l'interpretava eren els membres de la Simfònica de Londres dirigits per Simon Rattle, amb una narració, ja ho dèiem, gairebé cinematogràfica. De nou Dvořák mostrant-se com un creador capaç de combinar tots aquests ingredients, la tradició popular, la imaginació narrativa i un gran domini de l'instrument, de l'orquestra. Així doncs, ara, arribats a aquest punt, fem una petita pausa i de seguida tornem.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
3: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
2: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
3: Entrades a auditori.cat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
6: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. A Catalunya Música.
7: Tots els matins del món. Som refugi.
8: Doncs acabem de creuar el límit imaginari de les 9 del matí, són les 9 i 2 minuts ara mateix, i Esther, mires cap a la finestra i això cada cop està més fosc
9: que aquí a Barcelona. S'està posant molt negre, eh?
8: Bé, arrasareu-vos allà on sigueu, si teniu pluja al vostre voltant, aneu fent el matí amb tranquil·litat, però sempre també amb una mica de prudència, eh? Mm-hmm. Nosaltres hem tingut aquesta estona narrativa intensa, Esther, amb aquest poema sí? Sinfònic de la Bruna.

0: enginyera aeroespacial i doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacial, que aquest any ha estat reconeguda conjuntament amb Anna Bach Valls amb el Premi Rosa Argelaguet. Estel Blay, que serà la comandant de l'Hipàtia 3, una missió que el 2027, l'estiu concretament de l'any que ve, portarà una tripulació només de dones fins a una estació situada a l'Àrtic canadenc. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al moment en què rebrem la Gisela Pi, psicòloga i doctora en neurociències.
1: Doncs això promet molt, Esther. Per tant, no ens aturem més i continuem. Ho fem amb repertori simfònic, però tot i que els llocs habituals doncs estan molt bé, ara agafarem un trencall que ens durà cap a Dinamarca per connectar amb l'explosió sonora de la primera sinfonia de Carl Nielsen. Ens sentirem al final, i jo diria que si coneixeu l'obra ja deu tenir un espai a la vostra memòria, i si no, doncs deveu ser a punt de crear-lo. Música per gaudir i una interpretació a l'altura, la de la Simfònica Nacional Danesa, dirigida per Fabio Luisi.

Així acaba la primera sinfonia de Carl Nielsen, música, per tant, que ens portava a la Dinamarca de finals del segle XIX i que mostrava ja una personalitat musical molt definida, la de l'autor que esdevindria amb el temps la gran veu musical del país. Fabio Luisi dirigia aquesta versió de l'Allegro con Fuoco des de la Integral Simfònica de Nielsen que va publicar l'any 23 amb la Simfònica Nacional Danesa pel segell Deutsche Grammophon. I ara una interpretació en viu, el pianista Andras Schiff i l'Allegretto, el tercer moviment de la sonata número 17 de Beethoven, la coneguda com La Tempesta. Una mostra més de per què a Beethoven se'l coneix com el geni de Bonn i de per què Andras Schiff n'és un dels intèrprets de referència.

Doncs aplaudiments pel quintet Spanish Brass. De fet, la setmana passada justament parlàvem amb un dels seus integrants aquí al programa, en Vinda Bonet, el trombonista, i hem volgut recuperar el seu so, aquesta brillantor del metall, en una obra exuberant i plena d'energia, l'orgia de les danses fantàstiques de Joaquín Turina. El compositor va escriure-la inicialment per piano, més tard en va fer una versió per orquestra, i aquest n'era l'arranjament dels membres del quintet. Una adaptació que, com heu comprovat, fa que l'obra soni i cap encara més festiva i més viva. I continuem ara amb música de Leos Janáček i uns minuts per la calma. Des del seu cicle Per un camí ple de bardisses, sentim Bona nit amb el pianista Bertrand Chamaillou.

0: Doncs aquesta era l'obertura del Burgès Gentilhome, Jean-Baptiste Lully, per tant, l'atmosfera de Versalles al barroc, i aquesta versió la del conjunt Le Poème Harmonique, que dirigeix Vincent Domestre. I aquesta és avui la peça que permet de posar rumb a la nostra conversa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: La convidada d'avui a Tots els matins del món és Estel Blay Carreras, enginyera aeroespacial i doctora en ciència i tecnologia aeroespacial, que aquest any ha estat reconeguda conjuntament amb Anna Bach Valls amb el Premi Rosa Argelaguet, un premi que ha rebut per la seva trajectòria professional i les seves aportacions en l'àmbit científic. Amb més de 15 anys d'experiència internacional, ha treballat en projectes espacials al Regne Unit, als Estats Units i aquí a Catalunya. I des del novembre del 2024 treballa a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. L'any passat va formar part de la missió Hypatia 2, una simulació de vida a Mart al desert de Utah. Però ara el repte és encara més gran, ja que serà la comandant de l'Hypatia 3, una missió que a l'estiu del 2027 portarà una tripulació només de dones fins a una estació situada a l'Àrtic canadenc. Bon dia, Estel, i benvinguda.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: A tu per venir. Jo només dient això ja em tremola tot el cos. A veure, Estel, per què a l'Àrtic canadenc?
3: Doncs fins a Hypatia 2 hem tenir l'oportunitat de fer aquestes missions simulades de viure com si estiguéssim a mar al desert de Utah. Que si tots tanquem els ulls, jo crec que ens imaginem, no?, aquest vermell, aquest terra de Utah. Però crec que el fet d'anar a l'Àrtic és el triple salt mortal en el fet de que és la logística, l'aïllament extrem, encara farà la missió molt més similar que el que seria, doncs, viure en el planeta vermell.
2: Uh-huh. Per tant, Hypatia 3 serà una missió amb un nivell de risc important. Fins on es permetrà que arribi aquest risc? On posareu el límit?
3: Sempre et diuen que quan fas una missió simulada, la simulació et dona el que tu li poses. Per tant, com més propera, més integrada, menys possibilitats de trencar aquesta simulació tens, millor són els resultats de la teva investigació. Uh-huh. Ara bé, des del meu punt de vista, com a comandant, la seguretat de la meva tripulació sempre va per davant de tot, uh-huh. Així que davant d'una situació de risc mèdic, d'una situació de risc per la persona, la simulació queda a part i aquí activem, doncs, tots els protocols de seguretat per poder ser evacuats, per exemple, si fos necessari.
2: Uh-huh. En aquesta missió de l'Hypatia 3 seràs la comandant, que només ho pot ser una persona que ja hagi fet una missió anteriorment, bàsicament perquè si passa alguna cosa sàpiga com reaccionar, no? Però a banda de comandar la tripulació, tu faràs alguna altra cosa més.
3: Sí, com tu has dit, el primer punt i el punt més important de la meva missió és comandar, uh-huh. és premissió, assegurar-nos de que arribem amb tota la seguretat, amb totes les coses que necessitem, i durant la missió mantenir, no, l'equip cohesionat, però alhora sempre totes tenim un objectiu científic o de divulgació durant la missió, i en el meu cas aquest cop vull continuar una activitat que vam fer de divulgació sobre l'alimentació dels astronautes, uh-huh. i acostar-la més a la ciència. Així que m'agradaria treballar, doncs, amb cuiners, amb xefs, si poden ser dones, per continuar sentint el mateix missatge que estem transmetent des de Hypatia, per intentar que aquesta alimentació que tenim a l'espai doncs pugui millorar a nivell de textures, a nivell nutritiu, i també alinear-ho amb un experiment que fem sobre l'envelliment celular.
2: Uh-huh. És evident que el menjar és molt important, no?, per les persones que van a l'espai, perquè no pots menjar el mateix que menges aquí a la Terra. I ja amb la missió Hypatia 2 vas fer un tema relacionat amb el menjar.
3: Sí, durant Hypatia 2 vam col·laborar amb Space Faculty, que és una organització de Singapur, que cada any fa un desafiament a nivell global per diferents grups d'edat. L'any 25 va fer el dels nens més petitons, entre 10 i 12 anys, que dissenyessin un menú per astronautes de 24 hores. I l'equip guanyador va ser un equip de Singapur, que ens va donar l'oportunitat, no?, de tenir aquests tocs així més asiàtics durant 24 hores de la nostra simulació, però tot fent servir tècniques de preservar els aliments per llarga durada i així pues, poder ser considerats, no?, en una futura missió espacial. I nosaltres, entre cometes, érem el premi de poder-los provar i poder-los donar aquest feedback als estudiants de com ho havíem sentit, com ho havíem gaudit, no?, aquests aliments.
0: Des de la fascinació absoluta per la feina que feu en les vostres missions, després voldré que m'expliquis com és el menjar directament, què mengeu, perquè ens imaginem, clar, les pel·lícules tenen molt a dir, i precisament pel·lícules també van molt relacionades amb algunes de les músiques que avui et proposarem. Sentim-ne la primera i en parlem.

0: Hem hagut de deixar sonar sencer aquest preludi de l'Així parla Zaratustra, música de Richard Strauss. Tots, qui més qui menys, la té associada a la 2001, Odissea en l'espai. Tu has tingut referents culturals dels viatges en l'espai abans de decidir dedicar-te al que et dediques?
1: Jo crec que l'espai sempre ha format part, no, de la meva vida. Des de petitona teníem un petit telescopi a casa i amb aquesta curiositat, no, per les estrelles, pel desconegut, als meus pares també els agradava molt viatjar. Jo crec que part d'aquest sentiment explorador, també a vegades comença aquí a la Terra i com a nen t'ho emportes a l'espai. I jo crec que culturalment tot el que estava associat a aquest descobriment, no, aquest viatge al desconegut, sempre ha format part de la meva vida, tant cinematogràficament com amb coses més petites, com a dia del dia a dia, com pot ser tenir un petit telescopi a casa i pensar en ostres, com seria poder veure això o estar allà.
0: Què fora, això? és increïble. En qualsevol cas, recuperem pregunta. Què mengeu?
1: Què mengem? El menjar que pots tenir durant una missió és bàsicament menjar que pugui preservar-se durant molt de temps. Si pensem en anar en una missió a Mart, només el viatge serien entre 6 i 9 mesos. Això vol dir que durant aquest període, tot el que s'hauria de menjar t'hauries d'haver emportat el dia 1. Per tant, no pots pensar en un llenguado, a no ser que poguessis fer créixer una petita larva dintre d'un tanc, que és una de les línies que també s'està explorant ara, no? Llavors, el fet de que tot té visualment, fins i tot, un aspecte com de papilla de nen, entre cometes, ajuda a tenir uns pots com de conserves, que un era doncs bròquil, l'altre era ceba, l'altre era mantega i l'altre eren fruits vermells i tot
0: s'assemblava molt.
1: Llavors, tot i que t'hi posis tot el teu cor en que la combinació d'aquests potets tingui bon gust, doncs evidentment hi ha una part, no, que dius, ostres, el dia que jo estava fent una barbacoa a casa i tenia allà un entrecot, doncs acaba venint el cap.
0: Sí, una certa enyorança.
1: Llavors,
0: clar,
1: treballar, no, perquè aquest menjar pugui, d'aspecte com de sabor, aproximar-se més, jo crec que això també ajuda a la coalició d'equip, fins i tot a la salut mental, i al fet de poder treballar, doncs, d'una forma inclús millor i nutritivament també, evidentment, doncs afecta el nostre estat físic.
2: Durant molts anys, Estel, l'exploració espacial s'ha fet sobretot des d'una perspectiva masculina. Han canviat molt les coses amb la incorporació de les dones?
1: Realment hi ha moltíssima feina per fer. Si pensem en les una miqueta més de 600 persones que han estat a l'espai a dia d'avui, no arriba ni el 15% el que són dones. I si pensem en les persones que han tingut l'oportunitat de fer el que li diuen una caminada espacial, una activitat extravehicular, baixa fins al 7%. Llavors, sí, evidentment, està canviant. Estem posant a l'imaginari col·lectiu aquesta Cristina, no?, que va tenir l'oportunitat d'estar Artemis 2, però continua sent una minoria. I per això activitats com Hipàtia intenten no fer que tots pensem, sobretot les noves generacions, que hi ha un espai per la dona a la ciència, hi ha un espai per la dona a l'àmbit aeroespacial, i que si una nena li agrada no ha de ser un bloqueig per ella el fet de ser nena, sinó tot el contrari, no? Que l'animem a que agafi aquell lloc en un futur.
2: Clar, en aquesta missió, Hipàtia 3, sereu 7 dones. N'hi ha 3 de reserva per si passés alguna cosa a alguna d'elles, que esperem que no sigui així, bàsicament perquè no s'hagués de cancel·lar, no, la missió, perquè costa molt portar a terme una missió d'aquest tipus. Les dones també són d'edats diferents. Clar, no és el mateix que una dona tingui, per exemple, 25 anys, que en tingui 50 i pocs.
1: No, però nosaltres el que sempre busquem és una tripulació que sigui multigeneracional i multidisciplinar. El que volem fer al final és crear aquests referents que et comentava abans. I no totes les dones en tots els moments de la seva vida crec que poden aportar i poden demostrar el mateix. Llavors crec que aquests equips, la gràcia que tenen és que totes aprenem de totes durant la missió, premissió i postmissió. I quan anem a una escola, a un centre cívic, dona igual, a fer aquestes xerrades, també portem diferent des de la nostra òptica en el moment de la vida i de la carrera professional que ens trobem. Per tant, sempre intentem fer aquest, jo dic, puzzle màgic de carreres professionals i d'edats diferents.
2: Quan comentaves aquests experiments nutricionals, no?, culinaris, abans, clar, una de les coses que és important és poder tenir l'oportunitat de treballar-los amb experts, amb persones expertes.
1: Sí, sempre intentem, des d'Hipàtria, pues, evidentment, no? Alinear-nos amb àrees de recerca o que són part de la nostra carrera professional com a tripulants o que tenim un cert interès, però alhora treballar i obrir les portes a col·laboracions externes, tant nacionals com internacionals, que donguin pas a aquesta credibilitat científica per un costat i també que són com un altaveu a arribar a més gent. El que volem al final nosaltres és que la societat en general entengui la importància de la ciència, la importància d'invertir en ciència i de treballar aquesta ciència i que això pues, creï d'alguna manera aquesta cantera, no? Que en uns anys esperem que sigui també pues, plena de noies per continuar pues, augmentant el coneixement i en el fons jo crec que creixo com a societat.
2: Ara que deies la paraula invertir, no? Ara potser més d'una persona deu estar pensant això costa molts diners, cal que els invertim en missions d'aquest tipus quan hi ha altres problemes greus a resoldre aquí a la Terra?
1: Jo crec que molts cops la gent desconeix la importància de l'espai en el seu dia a dia. Jo crec que l'exemple bàsic, no, que tothom diu és que jo no he arribat aquí sense el meu telèfon i el GPS, i el GPS no és espai, i és un espai que hem invertit. Però a nivell mèdic, molts dels medicaments que prenem a dia d'avui s'han provat a microgravetat perquè aporten característiques diferents. Molts dels materials, des de les pantalles dels nostres telèfons fins als bolquers dels nostres nadons, es van crear o s'han dissenyat a l'espai. Llavors, el fet d'invertir en espai no han de veure com una cosa completament allunyada del nostre dia a dia, sinó que és una cosa que, sí, comença a l'espai, però que en algun moment ens acabarà afectant com a societat aquí a la Terra.
0: Doncs tornem al nostre territori musical i si abans hem sentit una de les peces que apareix a la banda sonora de 2001, Odissea en l'espai, ara ens acostarem al gran objectiu final en aquesta missió Hipàtia 3, que és Mart, amb la missió a Mart de l'any 2000, que té banda sonora d'Ennio Morricone.

0: què tal? Quan escoltes música d'aquest tipus, amb aquesta inspiració fins i tot especial, què sents? Que et desperta imatges, suggeriments?
1: Jo crec que tant la primera cançó com aquesta, el que em desperta a mi, i crec que les meves companyes estarien d'acord, és aquest pas al desconegut. Si els nostres oients s'intenten imaginar els minuts que tenim com a tripulació entre estar dintre l'habitacle, que seria com la nau, no? I el fet de poder sortir a l'exterior totes vestides d'astronauta, i és uns minuts que és com una descompressió on tu, el primer cop que surts, vas al desconegut, vas en aquest mar, no? Que dintre la simulació realment és com si estessis a Mart. Crec que aquesta música ho descriu fantàsticament bé, aquesta sensació

0: de... Espera, espera, espera, i bum, fem el primer pas cap al desconegut, i crec que si tots tanquem els ulls ens podem imaginar en aquesta situació.
1: Mm-hmm. I escolta, conèixer l'espai a nivell científic amb la profunditat que el coneixes tu o les teves companyes augmenta el misteri que desperta amb aquesta sensació de desconegut, o potser ja us resulta més familiar?
0: Jo crec que no, és com aquell moment de nen petit el dia de Reis, de sorpresa, el primer pas, i totes dèiem el mateix, aquells pocs minuts abans d'obrir la porta de l'estació i caminar per primera vegada en aquest mar simulat, jo crec que dona igual el que haguis estudiat,
1: sí,
0: sobre el planeta vermell o sobre l'espai o sobre el tema que sigui, la il·lusió i la sensació de neguit el vam compartir totes, sí.
2: Uh-huh. Abans, quan parlàvem de la dona, no?, de la seva presència en el món aquest aeroespacial, clar, un dels experiments que també vau fer va ser amb la menstruació. Quin va ser l'objectiu?
0: La línia d'investigació sobre la menstruació el que buscava era visibilitzar el concepte de la menstruació durant les missions espacials. A dia d'avui, les astronautes, per poder anar a l'espai, durant el període que estan a l'espai, suprimeixen amb hormones la seva menstruació, cosa que és una opció molt viable també aquí a la Terra. Hi ha moltíssimes persones que decideixen optar per aquesta opció en el seu cas. Però la diferència que hi ha entre aquí la Terra i l'espai és que a l'espai no hi ha una altra opció. Hi ha organitzacions que treballen en les copes menstruals a l'espai, hi ha organitzacions que treballen en el concepte de buscar alternatives per poder-los donar a les astronautes aquestes opcions. Llavors, un cop tinguem aquestes opcions, elles podran optar per un diu hormonal, com és l'opció que tenim a dia d'avui, o una copa o l'opció que sigui. I això és el que volíem mostrar, no? Vam, intentar treure el punt tabú de la sang menstrual amb un experiment d'utilitzar-lo com una cosa per fermentar, no, per...
1: Fertilitzar.
0: Gràcies,
1: sí.
0: Fertilitzar unes llavors. Però jo crec que no hem inventat la sopa d'all. Històricament hi ha hagut tribus a l'Amazones i reculls històrics que ja s'havia fet anteriorment. Uh-huh. Però el que volíem era treure aquest tabú de, ostres, fem ciència i parlem de la regla, com una cosa normal. I per l'altre cantó, ajuntar-ho amb aquest concepte de la copa menstrual a l'espai i, com dèiem abans, no, treballant amb una organització externa que busca materials i exercitar, doncs, el concepte de la copa menstrual. I amb tot això, donar aquesta visibilitat de que som dones, tenim la menstruació, i podem ser astronautes, i on està el problema.
2: Uh-huh. Clar, amb l'Hipàtia 2 també éreu tot dones?
0: L'associació Hipàtia Mars, que és la, diguem-ne, el paraigües, no, de totes aquestes missions, és una associació liderada per dones. Uh-huh. I totes les nostres tripulacions són íntegrament femenines. Llavors, totes tenen perfils diferents, i és el que també, no, intentem buscar, pues, àrees de coneixement diferent per crear aquest imaginari cada cop més i més gran. Ara tenim, per exemple, una doctora en medicina, no? Que formarà part de la tripulació, i una farmacèutica que no havíem tingut fins ara, que alhora és poetisa. Llavors, volem que la societat, i en especial les nenes, vegin que no tothom és el perfil avorrit que tinc jo, diguem-ne, dintre del concepte espacial, no? No hi ha sorpresa que una enginyera aeroespacial vulgui anar a l'espai, però que una periodista d'aquí a Catalunya Ràdio va formar part d'una de les nostres tripulacions, la Núria Jarc, que una poetisa que ha escrit diversos llibres forma part, i també hi ha matemàtiques, enginyers de tot tipus, així obrint, no, aquest, si t'apassiona l'espai, pots arribar-hi des de molts llocs diferents.
2: No cal que sigui científic.
0: No cal que sigui científic. Al final, quan arribem a mar i aquesta gent que arriba a mar s'instal·li allà, no tots hem de ser iguals,
2: clar,
0: perquè si no funcionarem com a societat.
2: Tu creus que arribarà el dia en què es podrà viure a Mart? L'ésser humà arribarà a viure a Mart?
0: Jo crec que sí. No és una cosa que jo crec que jo personalment en formi part, però jo crec que estem en una nova carrera espacial, que l'espai torna a ser interessant a la societat. Tot aquest moment dels xinesos dient jo arribaré a la Lluna, i llavors els americans dient no, jo arribaré abans, posa una altra vegada aquest moment de cursa, no?, que vam tenir fa uns anys la primera vegada que es va arribar a la Lluna. Llavors, això, en el fons, fa que hi hagi més pressupostos i amb més diners les coses acaben passant molts cops a la ciència. Uh-huh. Llavors, jo crec que la carrera a la Lluna i a Mar està a l'agenda de les grans potències mundials, i això, pues, a lo millor ens dona una sorpresa.
2: Quants anys ens falten?
0: És molt difícil de dir, perquè hi ha

0: en riscos pels astronautes que encara s'han de solventar, el que dèiem al principi, estar 6-9 mesos en un vehicle on la radiació que estaran rebent aquests astronautes serà molt alta, hem de trobar solucions. No podem arribar a Mart amb persones que es morin al cap de 5 minuts, perquè ens els hem fregit durant el trajecte. Llavors, hi ha moltes coses a treballar, hi ha moltes coses a fer, però jo crec que és una cosa que tecnològicament i científicament es pot solucionar en els propers anys, no dos ni tres, però en els propers.
1: I si fossis viva, t'agradaria anar-hi?
0: És així, crec que és la pregunta del millón que diuen així, és mal dit, i que em fan sempre. A dia d'avui és un viatge de només d'anada, no de tornada. Uh-huh. I jo tinc masses coses que estimo aquí a la Terra com per no un viatge d'una sola direcció. Si fos possible d'una forma segura, estaria encantada, però com et deia, jo crec que seré probablement massa gran per tenir aquesta oportunitat.
2: Doncs va, ja que parlàvem de mirades femenines, una compositora, Kaija Sarriaho, que mira l'espai amb la seva obra Orió.

0: Aquí, amb Caja Sariajo, ja abandonem aquests territoris més contemplatius i fascinants que ens plantejaven Strauss o Morricone i hem entrat en un espai una mica més incòmode, més tens. Hi ha moments de tensió en missions com aquestes?
1: Hi ha moments de tensió, hi ha moments on tu tens un dia planificat davant teu i aquest dia se'n va a la basura i hi ha unes 50 prioritats que passen per davant. Has de pensar que durant la simulació vivim en un habitacle que fa 8 metres de diàmetre i som 7 persones. Inclús el concepte, no, de l'espai personal canvia moltíssim i molts cops doncs, les coses deixen de funcionar i la prioritat és tenir calefacció, vull dir, tenir un ambient agradable dintre l'habitacle i molts cops companyes tenen necessitats on passen per davant de les teves pròpies. I en aquests moments de tensió, doncs, evidentment, tothom té alts i té baixos i la gràcia, jo crec que com a equip, és quan un està baixa pots agafar-la i pujar-la i quan tu caus que tinguis algú que et reculli. I aquesta peça, precisament, crec que mostra molt bé aquest canvi, no? de moment de tensió a baixar de moment de tensió, que és la realitat d'una missió especial.
2: Estel, estudiar com poder sobreviure a Mart ens pot ajudar a entendre com poder conservar encara millor el nostre planeta?
1: Jo crec que és una de les formes més interessants de poder pensar en el nostre propi planeta, pensar també en com seria viure en un altre planeta. Una de les meves companyes un dia va dir que no podem pensar en Mart com un planeta bé. No, no. Hem de pensar primer en el nostre planeta i també en l'exploració espacial. No té cap mena de sentit destrossar els nostres oceans, contaminar el nostre aire i després dir, ostres, molt bé, i ara saltem tots a un altre planeta i continuem. No, la idea és coses que podem pensar poder en com ho faríem bé directament a Mart, llavors es poden també aplicar aquí a la Terra. Però jo crec que és com un tot que ens hem d'enfocar com a societat perquè, si no, anirem deixant coses enrere i no podem anar saltant d'una a l'altra.
2: Actualment estàs treballant a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. En què consisteix exactament la teva feina?
1: A l'IEC el que faig jo és portar un programa de l'Agència Espacial Europea aquí a tot el territori espanyol que es diu FILAB. El FILAB el que fem és ajudar a projectes de recerca que utilitzen les tecnologies espacials per millorar la resiliència climàtica. D'aquí podem treure des de satèl·lits que observen el nostre planeta i que ens ajuden a entendre zones on hi haurà potencials futurs incendis, per exemple, com podem fer les comunicacions més resilients davant d'una dana o una altra d'activitat o una altra situació de risc climàtic. Llavors, tota aquesta

0: aquesta recerca, intentem donar-li un suport tant a nivell financer com a nivell d'experiència i coneixement de recerca perquè aquests projectes doncs, tirin endavant i algun dia doncs, puguin arribar a comercialitzar. Mm.
1: És evident que amb aquestes missions, ara amb l'Hipatia 3, que engegareu l'estiu que ve, viureu situacions de risc. No sé quin ha estat durant la teva vida la situació de risc, el moment de risc més extrem que has pogut viure?
0: Doncs no sé si és el moment de risc o el moment poder de por, no sé com dir-ho, si de por, jo crec que és diria que és el moment que vaig tenir la meva primera filla, no? Que és, entres en un món desconegut on de cop i volta has de pensar, passes de pensar només en tu, a pensar en tu i una altra personeta. No sé si li diria risc o poder uns segons de pànic al moment que te n'adones de que hi ha una vida que depèn de tu. Jo crec que poder ho emmarcaria dintre del moment que no, de part i els primers moments d'agafar la meva filla.
1: I va haver un segon fill o filla?
0: Va haver-hi un segon fill on també he tenit un altre moment així de risc perquè dius, ostres, ara n'hi ha un altre. Però poder ja anàvem una miqueta preparats del primer i aquesta sensació poder va ser una miqueta més dolça i més fàcil d'adaptar-nos.
1: I com viu la teva família, la teva feina? I el fet que te'n vagis, desapareguis uns dies, no sé quants dies seran aquesta Hipatia 3?
0: Jo crec que la missió en total entrenar, dèiem que era molt complicat arribar a l'illa de Devon, serà més o menys un mes, dels quals 20 dies estarem fent simulació. Durant aquests 20 dies, doncs, la comunicació amb terra és com si estéssim a l'espai, és molt complicada, i evidentment, doncs, el contacte amb els meus fills serà molt limitat. Però jo ho vam viure durant Hipatia 2 i ho vam viure amb molta il·lusió. M'escrivien cartes que enviaven per e-mail, des de l'escola seguien el nostre, diguem-ne, nostra explicació diària del que estàvem fent i ells ho veien com amb molt orgull. Jo crec que també com a mare, no? Veure els teus fills que estan orgullosos
1: alegria,
0: de
1: no?
0: tu, pues t'omple moltíssim. Sí.
1: I com és el post-missió? És a dir, immediatament quan s'acaba la missió, com ho vius?
0: Jo crec que hi ha un moment, no?, com de ressaca emocional, que diria jo, tant a nivell de medis. Arribes aquí, moltíssima gent vol parlar amb nosaltres, hi ha coses que encara no es poden dir perquè científicament s'han d'acabar de perfilar i de trobar uns resultats, no?, científicament acurats, i tens tot aquest desgast emocional de viure durant tota aquesta simulació amb tanta intensitat. El fet d'estar completament desconnectat del món, jo crec que és una de les coses que a mi personalment més m'ha impactat, l'ho ràpid que anava al meu cap, quan no hi havia el soroll del WhatsApp de ostres, compra plàtans, i el grup de classe hem de portar no sé què demà. Tot això desapareix durant la simulació i només hi ha tu, les teves companyes, els experiments i la simulació en si. I el fet de veure com el teu cervell de cop i volta sense aquest soroll va tan ràpid i tornes a la Terra i tornes a la realitat, també hi ha un moment d'ajustament que també és bastant intens.
2: Doncs va, si us sembla, sentirem encara una peça més, que és aquest Clar de lluna de la Suite Bergamasca de Claude Debussy.

0: Estela, abans de continuar amb les preguntes, havies sentit aquesta obra alguna vegada? Et sona? Sí. T'agrada?
1: M'agrada moltíssim.
0: Sí. Justament abans ens deies que hi ha moments de tensió, que el cervell va molt ràpid en aquestes situacions de simulació quan desapareix el soroll. Però hi ha moments també de tranquil·litat, de repòs? Hi ha música a la vostra simulació?
1: Abans de marxar, vam tenir l'oportunitat de totes de compartir diferents cançons en una llista compartida per diferents moments, tant els moments de repòs, com deies tu, com els moments aquests que et comentava de

d'atenció abans de sortir a l'exterior, com de música de fons durant les estones de treball. I jo crec que el fet de compartir, no, aquestes cançons també mostraven part de...

0: Jo anava a demanar-te... Jo crec que totes les que has posat, crec que totes en un moment o altre podrien encaixar perfectíssimament en la missió, així que si em doneu permís...
1: Només faltaria.
0: Començaré, com que serà la meva responsabilitat, també començar aquesta playlist per IPT3, començaré afegint aquestes i llavors que cadascú pugui anar augmentant.
2: Quina il·lusió més gran! Aquesta entrevista ja es pot acabar, jo estic feliçíssima ja. Podeu fer el que vulgueu.
0: No, és que has estat molt, molt ben escollides, de veritat t'ho dic.
1: D'aquest moment que compartireu, durant aquests dies en aquesta Hipàtia 3, 7 persones en un espai de 8 metres de diàmetre, què és? Què serà el més difícil?
0: Jo crec que el més difícil és ser conscients de l'aïllament extrem que tindrem. No hi ha una opció ràpida de solució. O sigui, si se'ns acabés l'aigua, pel motiu que fos, no hi ha un supermercat on comprar aigua, no hi ha un metge que t'arribi en menys de 4 hores de vol. Llavors, el fet de psicològicament també preparar-nos per aquesta és la realitat i amb aquesta realitat hem de fer tota la resta, crec que és un dels factors claus que serà complicat i que estem treballant. I igualment físicament el fet de carregar aquests trajes que portem durant les activitats extravehiculars també és complexa. Llavors, és tota aquesta preparació mental, física i psicològica, jo crec, per poder arribar allà a les millors condicions és una cosa que ho podem treballar, però que dos és molt complex.
1: Suposo que abans de fer una missió d'aquest estil heu de passar per una revisió mèdica, no?
0: Exacte. Tenim una col·laboració amb la Fundació Sanitària de Mollet, que ens ajuda tant a entendre, tant física com psicològicament, que tot està a punt, que començarem en breu. O sigui, esperem que totes les tripulants ens donin, no?, el tic verd de que podem anar, però sí, evidentment tenim unes revisions prèvies per evitar qualsevol sorpresa que un pugui desconèixer d'entrada.
1: I de totes les 24 hores del dia, quin és per tu el moment més així... més que costa més de passar? Jo el dormir, el menjar, les necessitats, la convivència?
0: Crec que és difícil trobar un moment que diguis, ostres, això ho veig negativament. La meva experiència va ser molt, molt positiva i evidentment, va haver-hi moments que trobava a faltar la meva família. Evidentment, hi havia moments que dèiem, no?, que m'hagués menjat una cosa diferent, però soc una persona que intenta sempre veure des del punt de vista positiu de l'oportunitat increïble que tinc d'estar allà, de poder estar vivint això. Per tant, no crec que no hi ha res que diguis, ostres, això és... No, doncs un dia serà una miqueta per aquí, una miqueta per allà, però sempre intento tornar, no?, al punt aquest de dir, ostres, Estel, és que estàs aquí.
1: I quan s'acaba la missió, has perdut molts quilos o no?
0: La veritat és que no em vaig perdre molt. Sí que va haver-hi uns canvis entre la quantitat de gràcia i la quantitat de múscul, que una de les companyes que és esportista d'èlit ho va estar treballant amb el CAR de Sant Cugat, i que és una investigació que volem continuar en aquesta missió. Però com que menjo d'una forma molt diferent, en el meu cas no vaig perdre molts quilos, simplement vaig canviar una miqueta la forma del meu cos.
1: Clar, és a dir, la força també l'heu de treballar.
0: També l'hem de treballar. Cada dematí ens llevem i fem 30 minuts d'exercici amb dos blocs, perquè...
1: Clar, no hi cabeu.
0: No hi cabem. Sí, és molt trist, però és que és aquesta, la realitat és que no hi cabem. Llavors fem aquests dos blocs, però mantenim sempre un exercici físic per mantenir l'activitat, tot i que quan estem a fora de l'habitacle, el desgast físic és molt i molt gran.
1: Uh-huh. Ets manresana, per Manresa tenir una manresana com ara tu segur que és un honor, i una prova d'això la tenim en el fet que el 29 d'agost va ser la pregonera de Manresa. Sí. Tu esperaves, perquè tenint en compte la teva trajectòria, és evident que potser podies intuir que en algun dia arribaria...
0: La veritat és que no. Vaig rebre un WhatsApp de l'alcalde, que vaig pensar, ostres, l'alcalde et envia un WhatsApp. I em va dir si em podia trucar, i jo vaig dir, sí, evidentment, truca'm. I quan em va trucar, en el meu cap, era de demanar que una escola, que un centre cívic, que vol que parlis, i jo encantada, no?, de poder anar a suport a la meva ciutat. I quan em va deixar anar, hem pensat amb tu per ser pregonera, va haver-hi com 3-4 segons de buit, que el pobre alcalde va comentar, diu, ostres, que no et fa il·lusió. Dic, no, moltíssima, però és que no m'ho esperava, i mira que m'agrada parlar, però no em sortia la paraula correcta d'agraïment i l'honor que representa, no?, per mi poder fer el pregó de la festa major que he anat sempre que pugui recordar.
1: Et va costar preparar-te una mica?
0: Sí, jo som més de parlar que d'escriure i el pregó es llegeix. I llavors escriure aquestes 7 pàgines, pues, va ser complex.

0: complexa per mi, però crec que al final es va crear un text que representava, no?, el que volia dir. Volia parlar del meu lligam a la ciutat, volia parlar de la importància de l'esport i de la importància de la ciència i de la importància de la dona a l'esport i a la ciència. I crec que en els 20 minuts, més o menys, que va durar el pregó, espero i desitjo que el missatge arribés de la manera que jo tenia en el meu cap.
1: Doncs el missatge avui també creiem que ha quedat claríssim. Estel Blay, moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir una estona aquí, a Tots els Matins del Món.
0: Moltíssimes gràcies per comptar amb mi.
2: Gràcies, bon dia.
3: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
5: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
6: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs entrarem a l'últim tram del programa i ho farem, esclar, amb una nova selecció musical que s'obre amb la compositora francesa Marie Jaël, un dels grans noms del romanticisme francès. Té obres escrites per multitud de formacions i amb gèneres diversos, però ens quedarem amb una mostra de la seva música de cambra, el moviment final, Vivace con Brio, del seu quartet en piano en sol menor. El sentim en la versió que l'any passat va publicar el segell La Boîte à Pépites, i visca La Boîte i totes les obres que recupera del calaix, amb el conjunt liderat per la violinista Manon Galí.

Una bona dosi d'energia, la que ens proposava aquesta peça que acabem de sentir, el quart moviment, Vivace con brio, de la compositora francesa Marie Jaël. Finals, per tant, del segle XIX i una música amb entitat pròpia i recuperada de l'oblit gràcies a gravacions com aquesta amb la violinista Manon Galí al capdavant d'aquest conjunt de cambra. I ara retrocedim uns anys i fins i tot uns segles enrere en el temps fins a caure el cançoner de Montecassino, un manuscrit procedent de la cort d'Alfons el Magnànim a Nàpols, allà pel segle XV. I d'aquest recull musical, doncs ens quedem amb Zapailo Campo, en la versió de la Capella de Ministres.

Un cop més hem resseguit la fina línia entre la música antiga, la música clàssica i la música popular i ens hi hem trobat en aquest punt una de les cançons bretones de la compositora britànica Lisa Lehmann, I Dreamt My Love Was Singing, vaig somiar que el meu amor cantava. I aquí la veu era la de Lucille Richardot, acompanyada al piano per Anne de Fornell. Ens posem romàntics, o si bé encara més, una mica més, si ho fem amb Johannes Brahms i el seu quintet en piano en fa menor. D'aquesta partitura impressionant ens quedem amb l'Scherzo, un joc tens però plaent que interpreta el quartet Belchea amb el pianista Till Fellner.

L'esplendor i la lírica del ballet rus. Alexander Glazunov era l'autor d'aquest Pas classique hongrois, una de les escenes del seu ballet Raimonda, de l'any 1898. Una partitura, la d'aquest pas clàssic, que per si mateixa reserva un lloc a la nostra memòria. La sentíem interpretada per la Filarmònica del Ballet Nacional Anglès i dirigida per Gavin Sutherland i obre ara la porta a l'última proposta musical d'aquesta selecció, l'Allegro Brillante, el tercer dels impromptus en forma de vals de Ferdinand David. Estirem, doncs, dels fils del romanticisme amb el violinista Stefan Schert i el pianista Philipp Vogler.

0: Música, doncs, de Ferdinand David, aquest tercer impromptu en forma de vals, alegro, brillante, i que sentim en la versió de Stefan Schart i Philip Vogler. Amb aquesta música podem donar pas a l'última secció del programa d'avui.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: Doncs arribades a aquest punt del programa, és un plaer dir bon dia, Gisela Pi.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Benvinguda de nou aquí a l'estudi i obrim aquest espai a psicomúsica i a veure de què ens vols parlar avui.
2: Avui parlarem del flow. Si trobeu una paraula en català que pugui descriure el que habitualment parlem quan diem flow, s'us acut alguna?
0: Clar, el fluir, no?
2: El fluir.
0: Seria la traducció més directa.
3: Clar,
0: poder provar.
2: Exacte. Doncs ho deixarem amb el fluir i ara anirem acotant. Uh-huh. Avui parlarem d'aquest estat òptim de consciència a l'escenari. És aquest moment on l'intèrpret deixa de tocar la música i sembla que la música la travessi. És una experiència que sovint és com si estiguessis posseïda o posseït, és com la gent la descriu més habitualment, uh-huh. És quan aquest temps es distorsiona, quan l'autocrítica calla, quan els dits saben on anar sense que ningú els ho digui, és com si estiguessis realment, com si no fossis la gent dels moviments. I els músics en parlen com d'un estat gairebé místic, sovint, especialment a consultes, sento descripcions dels estats de flow precioses, que me les vaig anotant, entre d'elles aquests estats on sembla com un coit universal, amb l'absolut, com un lloc on es troben diferents ànimes, hi ha hagut descripcions precioses, i realment les persones que identifiquen l'estat, perquè aquest no és un estat exclusiu de músics, sinó que és un estat que el podeu sentir perfectament, doncs, per exemple, quan cuinem. Jo recordo veure les meves àvies amb la cara d'estat de flow, d'estar totalment concentrades i abandonades a la tasca de cuinar, per exemple, i són petites tasques que no necessàriament han de ser molt complicades, que no han de ser de gremis d'alt rendiment i que segurament cadascú de vosaltres haureu o podreu reconèixer o haureu notat. La psicologia en té un nom molt més terrenal, que és aquest flow del que avui parlarem a Psicomúsica.

0: Doncs, Gisela, jo et sentia parlar i em venia a la ment aquella idea de l'atenció plena, que segurament, no sé si és un concepte que tota la via mindfulness ha explotat, potser d'una manera, no sé si correcta o incorrecta, tu ens diràs, però potser hi té a veure, no?, amb això també.
1: Segurament hi està relacionat. Ara parlarem exactament dels diferents descriptors que fan l'estat de flow com una experiència discreta i diferent del que seria l'estar present, sí? Perquè sovint, quan diem que fluïm, així a nivell col·loquial, parlem de fluir quan parlem d'estar relaxats, d'estar flonjos, fluïts, fluïdes. I l'estat de flow, realment en alt rendiment, es reconeix com un estat de concentració, el que tu dius, amb una atenció d'aquesta superplena, on sovint es distorsionen l'espai-temps, inclús, us diria, no? Es traspassa el cos, es traspassa el temps, i aquesta fusió entre acció i consciència es deixa de pensar com que estic tocant i simplement es toca. Podria ser aquesta atenció plena. El que passa és que l'atenció plena, sovint, i això cada cop com hi ha més gent meditant, hi ha més gent fent mindfulness, com tu dius, més gent fent ioga, a vegades la consciència o aquesta atenció plena es confon amb metaconsciència. És a dir, estar observant
0: des de fora,
1: el
0: clar.
1: Que hi ha. Sí? I sovint, per mi és molt difícil inclús de distingir quan m'ho expliquen. He de fer moltes preguntes per acabar entenent si és que estàs pensant sobre el que observes o si estàs submergit o submergida en aquella experiència. Sí? Llavors, l'estar present i la consciència plena no sé si exactament equivalen, si una cosa és igual que l'altra. Com no sóc una experta justament en estats alterats de consciència, tampoc ho puc dir. Però el que sí que sabem és el concepte que va descriure el psicòleg Mihaly, ja a veure si ho dic bé, Csikszentmihalyi, als anys 70, que va estudiar artistes, esportistes, a cirurgians, i va observar que quan les persones descrivien els seus millors moments de rendiment, coincidien en una sèrie de característiques, uns trets molt concrets, aquesta fusió entre acció i consciència que deies ara, o consciència més plena, que ve acompanyada d'aquesta acció on es deixa de pensar i on realment és com si el cos toqués per tu. Sí, l'experiència que s'acostuma a dir és com si tu pots observar el cos i el cos fa sol. La pèrdua d'autoconsciència també passa quan desapareix aquesta veu interna o aquesta identitat, i no ens podem jutjar perquè directament no hi som. La sensació de deixo d'existir, que això és també propi d'estats alterats a nivells de meditació, per exemple. Després, la distorsió de la percepció del temps, a vegades els minuts semblen segons, o a l'inrevés, que podem percebre molta nitidesa com si s'ampliés el pentagrama i realment pots notar tots els colors, tots els tons, totes les cromes amb molta més precisió. També pot passar que tinguem els objectius més clars, com si tinguéssim una clarividència o una sensació de és que això va aquí i això és així. I hi ha un fenomen, que això sí que és per mi molt decisiu en temes del rendiment, que és que tens un feedback immediat, una retroalimentació immediata de cada nota. És a dir, tu quan estàs fent ja saps perfectament què casa, i és com que ho pots anar seguint a temps real. No has d'anticipar què vindrà el compàs següent, no has d'anticipar què vindrà després. I això també és comú, per exemple, amb la sensació aquesta de control sense un esforç conscient que acompanya, per exemple, quan tenim gent amb por de parlar en públic, per exemple, no? Sovint hi ha por de parlar en públic i ja estàs anticipant en ara què diré, com ho diré, si els altres m'estan mirant, si no m'estan mirant, estàs totalment fora de l'experiència, pot haver una consciència molt plena, però a vegades si és massa plena, amplifiquem certs estímuls del present que no val la pena o que no ens permeten fer l'acció que estem intentant desenvolupar. En aquest cas, per exemple, si hi ha por a parlar en públic, una de les coses que passa és que directament sents com la teva boca va parlant i les coses van caient i veus molta nitidesa en els conceptes i estàs com seguint-ho a temps present. No?
0: Clar, llavors, quan entres en l'estat aquest que comentes, no? L'estat de flow, que ja no és tan important els detalls, ja no estàs tan observant què passa i categoritzant cada trosset d'informació, no sé, que sí que t'has entregat ja a fer l'activitat que sigui, no?
1: Totalment. Aleshores, és això, sembla com un estat mig de màgia o mig màgic, que la gent, de fet, que ho practica o que són artistes que tenen molts bolos o molts concerts, és una màgia a la qual s'hi fan addictes. És a dir, perquè és un estat molt...
2: T'agrada sentir, tenir aquesta sensació.
1: Exacte, llavors és això. Hi ha l'equilibri aquest de reptabilitat, i d'això m'agradaria parlar abans de passar al següent punt, que és que el flow apareix en una franja que aparentment sembla molt estreta, que és quan realment estem al tope, al nivell màxim de repte d'aquesta tasca que sabem fer tan bé, és a dir, quan estem gairebé passant algo que ens queda una miqueta gran, com qui diu,

i la nostra habilitat està al seu màxim, alhora, amb aquesta atenció plena que hi dirigim, podem evitar deixar que, per exemple, se'ns emporti l'ansietat perquè estem just al llindar. És a dir, és com arribar al punt on podríem sublimar i a vegades és cert que en aquests punts, doncs, fallem o entra l'ansietat a la mínima que et distreus o que no t'abandones a la tasca. Mm-hmm. Si és massa fàcil, entraríem en avorriment i ens desconnectem. I si és massa difícil, doncs això, apareix l'ansietat. El flow és estar a camí entre aquests dos estats. Per això podem dir que hi ha molts intèrprets que s'avorreixen tocant coses molt fàcils o que deixen de tenir aquesta presència o aquesta consciència plena. I hi ha vegades que això, que si tenim una tasca massa difícil, ens frustrem abans de començar i ja comencem a avaluar massa i aquest estat de flow, doncs, tampoc pot passar.

0: Ho dèiem, que en els moments en què hem pogut connectar, ara fora de micròfon, en els moments en què hem connectat amb aquesta sensació, és molt, molt fàcil d'identificar i agrada, i enganxa fins i tot una miqueta.
1: Es pot buscar o arriba per sorpresa, Gisela?
2: Doncs molt bona pregunta, Esther, tu sempre amb les teves preguntes. Increïble. Doncs en realitat diuen que no es pot forçar, es pot optimitzar el context com perquè arribi, però realment forçar-lo, quan més intentes forçar-lo, més tensió, exacte, aconsegueixes, i si el busques de manera activa ja t'escapes d'aquesta sensació de tensió plena, te'n vas a l'autoconsciència, t'escapes del fluir, ja et poses en un estat d'observador del que estàs fent. Per tant, dirigir-ho no es pot, el que sí que es pot és intentar connectar amb estats que permetin que esdevingui el flow. I a vegades podem tenir àncores, a psicoteràpia treballem molt amb aquestes àncores que et permeten entrar en l'estat de flow més fàcilment. Hi ha gent que imagina, que visualitza, per exemple, una bombolla, on quan s'hi endinsa o quan la bombolla et corprèn, doncs ja estàs protegit per aquest estat. Hi ha gent que simplement han d'estar, per exemple, la gent que té por a parlar en públic, l'estat de flow s'aconsegueix molt fàcilment si comences a parlar abans, com en el vostre cas, no? Abans d'estar en antena, ja comences a estovar una miqueta la conversa, com per poder fer que la cosa flueixi, sí? Doncs seria el mateix, intentar generar aquests espais on portes la persona al present. De fet, ja, jo crec que vosaltres, les periodistes, sou molt bones en generar aquest setting on portes a l'altra persona, tu m'estàs parlant a mi, oblidat del micro, oblidat dels cascos, i genereu aquests estats perquè l'altra persona literalment t'expliqui les coses com ho explicaria a casa seva. No? Després, altres coses que poden passar o que són les que fan les condicions de flow més probable, és que hi hagi un domini tècnic previ. És a dir, si no saps parlar, no podràs parlar amb el flow.
0: Evidentment.
2: Sí. Oi que això és molt evident?
1: Sí.
2: Doncs amb instruments no és tan evident.
1: Ah, no?
2: És a dir, hem hagut d'arribar a col·laborar, per exemple, amb instruments i amb esports. He hagut d'arribar a trucar per saber l'estat de competència que té la persona i aquest desig de flow, que està molt bé tenir el desig de flow, però hem de saber primer on ens trobem. Hi ha vegades que la gent diu, és que jo vull fluir més. Ja, però és que encara no tenim aquesta lliçó presa. I això també crec que ens juga a favor les persones que ens dediquem al rendiment i coneixem l'àmbit una miqueta, en l'àmbit de la música o en l'àmbit de l'esport. Això és clau de cara a fer una bona psicoteràpia, perquè has de conèixer exactament quines són les habilitats adients de cada nivell i què necessita la persona. I a vegades que les persones, doncs, estudiants, volen fluir abans d'haver-se passat unes quantes hores, que és el que requereix aquella peça, i que és tan difícil, però volen fluir abans de tenir-la, doncs, per la mà. I això és molt típic d'aquestes noves generacions, on la immediatesa és tan forta i les ganes de que tot surti,
1: que tot passi ràpid, no?
2: Exacte, i dius, bueno, aquí et falten hores. I a vegades això ens hem de coordinar amb l'equip, amb els mestres, amb el conservatori, per entendre bé si el que ens està demanant la persona és possible o si aquí falten hores, perquè des del punt de vista de la psicoteràpia no necessàriament ho hem de saber o ho hem de poder reconèixer. Després hi ha altres coses, com aquests rituals d'entrada, aquestes rutines curtes abans de tocar, que ajuden a passar

0: d'aquest joc quotidià al jo intèrpret. Us en xivo alguna, sense dir a la
1: qui
0: persona.
1: Qui la fa, no? Exacte. Clar, que tu coneixes molta gent,
0: exacte.
1: Gisela.
0: No. Aquí no donem noms, però sí que us puc dir l'estratègia. Per exemple, hi ha, dins el món de l'òpera, per exemple, hi ha, quasi sempre hi ha llums vermelles abans de sortir a l'escenari. Ja sigui d'un focus, ja sigui com les que teniu aquí a la ràdio, és que ara l'acabo de veure aquí, per això m'ha vingut al cap. Habitualment hi ha un en el aire en tots aquests llocs. Doncs aquesta llum vermella hi ha gent que la fa servir com a àncora per connectar amb aquest estat de ara passo a ser part del món o ara passo a ser part del públic, ara començo a entregar-me des d'aquí, des d'aquest lloc. Hi ha altres persones, per exemple, que fan servir els focus de l'escenari i en el moment que el focus ja et toca la pell és com si ja et banyessis d'aquesta sensació de ara deixo d'existir i m'abandono la música. Aquesta sensació d'abandonament o d'entrega absoluta a l'art és gairebé una experiència compartida per tothom que pot notar aquesta sensació. Mm-hmm. Alhora, també, doncs, connectar amb la transcendència o la rellevància, per què faig música o per què estic aquí fent això, i en l'àmbit, doncs, si fos un informe d'empresa, el mateix, és a dir, per què tinc aquesta feina i per què faig aquesta reunió per comunicar aquestes dades d'aquest trimestre, per exemple. Però t'has de connectar amb per a què estic fent això i la rellevància que té això.
1: Clar, seria com anar una mica més enllà de tu mateix, no? Del que per mi representa això i posar-te al servei de... No?
0: Absolutament, absolutament. Uh-huh. Deixem d'existir i som part de... Això hi ha hagut també molts músics que ho han explicat d'una manera molt bonica. Chick Corea deia això, que era com pertany al núvol, com si fos el núvol del iCloud. Ara no podia no fer propaganda. Però això, un núvol on s'emmagatzema la informació i et va baixant. Sí. I ell deia que es connectava amb el núvol i el núvol et baixa la informació i et passa els dits. I és com si fossis un canal, sí? Que això també és una manera de representar-lo molt, que molt sovint surt a consulta. I finalment això, doncs, intentaríem pensar que s'ha de minimitzar l'autoavaluació i que, per tant, en el temps real, si ens centrem en el present, el judici actiu no pot ser compatible amb l'estat de flow. Per tant, els objectius de procés es queden molt més clars, que ja n'hem parlat a vegades, no?, dels objectius d'anar fent i anar seguint, per exemple, una respiració en aquesta frase, i no estic veient el final de la cançó, o si quedarà perfecte o no, sinó que estic en la immediatesa d'aquest moment i allò més proper, exacte. Llavors, un detall interessant és que el flow no és exclusiu d'aquests músics d'èlit, sinó que totes i tots vosaltres segurament l'experimenteu cada dia i per entrenar-lo, què millor que prestar atenció cada cop que sentiu aquesta sensació per poder-la amplificar i adonar-vos què ha passat just abans, com perquè vosaltres tingueu accés a aquest moment. El podeu tenir jugant amb els vostres fills i filles, el podeu tenir conduint a vegades i cantar mentre condueixo, cuinant, en accions, inclús amb un full d'Excel, jo he arribat a tenir estats de flow. És a dir, que se t'escapa el moment i dius, ostres, ara estic entregada al moment, quanta estona m'ha passat amb aquesta declaració? No me n'he donat i estava totalment entregada a la tasca. Doncs ho podem sentir moltes vegades al llarg del dia i us encoratjo a que el disfruteu, el noteu i us deixeu gaudir.

0: Avui, Gisela, parlàvem dels estats de flow, aquest fluir, manca d'una paraula millor. No sé si algun oient s'anima a regalar-nos també la seva descripció d'aquests estats de fluïdesa.
1: O d'explicar-lo si també ha viscut un
0: Totalment.
1: Estat de flow.
0: Sí, sí, doncs 627 480 116 i ens ho feu arribar.
1: O al correu.
0: O al correu, va, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Així us podeu enrotllar una mica més, si voleu. I ho dèiem, el temps passa. Ara sí que hem d'anar mirant una mica el rellotge, Gisela, perquè ja se'ns acaba el programa i no sé com ens vols deixar.
2: Cap aquestes... problema. Doncs avui hem parlat d'això, de quan la ment desapareix dins l'acció, amb aquest estat de flow, i d'aquí 15 dies farem l'exercici del contrari, de preguntar-nos qui són els músics quan no toquen, perquè és una pregunta molt incòmoda, que alhora molts intèrprets s'acaben fent tard, i, bueno, o tard o d'hora se l'acaben fent, i que importa molt més del que ens pensem a l'hora d'acabar tenint el rendiment musical que volem.
1: Segur que sí. Molt interessant, eh?
0: Moltíssim.
1: Moltes gràcies. Doncs t'esperem aquí mateix d'aquí 15 dies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.

0: Doncs Esther, darrer minut de programa. Déu-n'hi-do quins viatges hem fet avui. Tornes a mirar per la finestra
1: està
0: i
1: plovent,
0: sí, ja plou,
1: està plovent.
0: Bots i barrals aquí a Barcelona. Cuideu-vos tots, que mireu les notícies, tingueu molta prudència, si us plau, en un dia com avui. I bé, ha estat un gran viatge. Avui fins i tot hem anat a l'espai i tornar, i demà hi tornarem també.
1: Doncs sí, amb les seccions de l'Eulàlia Febré, que uneix videojocs i música, i l'òpera de la mà de Maria José Anglès, i l'entrevista que arribarà a la segona hora, com sempre, amb l'escultor argentí Miguel Ángel González, tot i que ja fa uns quants anys que viu a Lleida.
0: Molt bé, doncs fins demà. Bon dia a tots.
1: Adéu-siau.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir el concert que hi van fer el novembre del 2025 dos guitarristes occitans, Thibaut Garcia i Antoine Morinière. És un concert que coincidia amb el llançament del disc que tots dos acabaven de presentar amb el segell Warner Classics. El disc que contenia l'obra que sentirem ara, les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach. Una obra original per a clavecí, però que avui sentirem en la transcripció que aquests dos guitarristes n'han fet, han interpretat i han enregistrat. Una altra, per tant, de les moltes versions que existeixen d'aquesta obra enorme de Johann Sebastian Bach. En podeu trobar transcripcions, per exemple, per a trio de corda, i avui sentirem aquestes dues guitarres que interpretaran les variacions Goldberg originals per a clavecí. Música que es veu que el comte de Kieserling, ambaixador de Saxònia a Rússia, va encomanar directament a Johann Sebastian Bach. Es veu que aquest senyor patia d'insomni, sempre expliquem aquesta mena de llegenda que hi ha al darrere d'aquestes variacions, i es veu que li demanava al seu jove i talentós clavecinista, Johann Gottlieb Goldberg, que toqués per a ell per tal que es pogués adormir. I el que tocaia Goldberg, que va viure ben pocs anys, va morir de tuberculosi el mateix any en què naixia Mozart, doncs eren unes variacions escrites per Johann Sebastian Bach, que era mestre seu. Eren variacions del principi de la dècada del 1740. Una obra immensa, una obra d'una envergadura imponent sobre el procediment de la variació i que ara sabrem com sonen amb dues guitarres, amb Thibaut Garcia i Antoine Morinière. Són dos músics que van fer estudis al Conservatori de París i des d'aleshores es coneixen i han fet recitals junts. Per exemple, aquest que us oferim avui, el que van fer al Palau de la Música Catalana, el que va gravar Catalunya Música i el que ara ens ofereix l'audició d'aquestes variacions Goldberg amb els guitarristes Thibaut Garcia i Antoine Morinière. Thank you.

0: Les variacions Goldberg són originals per a clavecí, així les va concebre Johann Sebastian Bach. N'hi ha versions, però, amb piano, hi ha versions per a trio de corda, hi ha versions amb el so del jazz, o, per exemple, aquesta transcripció que hem sentit avui per a dues guitarres, una transcripció que van fer Thibaut Garcia i Antoine Morinière, que són els dos guitarristes que acabem de sentir des de la gravació de Catalunya Música al Palau de la Música Catalana. Thibaut Garcia i Antoine Morinière eren companys d'aula al Conservatori de París. Són occitans, nascut Thibaut Garcia l'any 94, Morinière l'any 93, tots dos formats al Conservatori de París. Fan concerts en solitari, en fan amb altres formats de grup i també toquen junts, com per exemple en aquesta ocasió, en què han reprès el repte que es van posar mentre eren alumnes del Conservatori de París. Volien transcriure i interpretar en acabar els seus estudis les variacions Goldberg. En un moment donat van desistir, però amb el temps han tornat a aquell projecte de l'inici. S'han fet construir dues guitarres idèntiques, amb fusta d'un mateix arbre, per tal de poder transferir al màxim de fidelment la sensació que aquests dos instruments es converteixen en un de sol per a interpretar aquestes variacions Goldberg que avui hem sentit en la versió de Thibaut Garcia i d'Antoine Morinière. Van fer concert al Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. Thibaut Garcia ja hi havia debutat al Palau acompanyant el contratenor Philippe Yarouski en recital i a més hi va tornar amb un altre recital en solitari. Avui l'hem sentit al costat d'Antoine Morinière. Han interpretat aquestes variacions Goldberg en el moment en què apareixia el disc amb aquesta obra de Johann Sebastian Bach, un disc de Warner Classics. Amb aquesta música excelsa de Johann Sebastian Bach, amb aquestes variacions Goldberg que hem tingut ocasió de sentir avui des d'aquest recital que forma part del cicle Palau Bach. És un concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Després del concert avui us proposem de sentir la segona de les simfonies de Franz Schmidt. És en mi bemoll major i la versió a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per Neeme Järvi.

Aquesta era la sinfonia número 2 en mi bemoll major de Franz Schmidt, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per Neeme Järvi.

0: Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entradesauditori.cat.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estrenar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
5: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

0: Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Operístics, a Catalunya Música.
2: No.
1: Com que no?
2: No, perquè una setmana que et convenço per parlar d'òpera i ens passem al primer capítol parlant de francmaçoneria i no pas d'òpera.
1: És veritat.
2: No em pots negar, això.
1: És veritat, però la setmana va d'òpera,
2: no? Sí, clar,
1: no?
2: A partir de quan? A partir de divendres. El cas, quina culpa tinc jo que el 30 de setembre sigui una data màgica per a l'estrena d'òperes importants, a més a més.
1: No, no, si amb això tens raó.
2: Com sempre tinc.
1: No, ja, ja, ja. El cas és que aquesta setmana, perdoneu, audiència, que comencem aquí fent matrimoniades.
2: Matrimoniada.
1: I no pot ser. Aquesta setmana commemorem l'estrena de tres grans òperes i hem començat parlant de la primera, cronològicament, la fantàstica Flauta màgica de Mozart.
2: Però com deia abans, els lligams amb la francmaçoneria d'aquesta obra i del seu autor van fer que ens centréssim en el capítol anterior més en això. I avui volem entrar de ple en l'argument d'aquesta obra, aquest Singspiel, perquè tots aquells que no la conegueu us agafin encara més moltes ganes d'anar-la escoltant en directe un dia d'aquests.
1: Tot i que si vau escoltar el capítol anterior ja vau poder gaudir del primer acte de l'òpera i segur que us vau quedar amb les ganes de seguir-la escoltant. Així que va, no xerrem més i comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: així, amb aquesta roda baix. Com que el programa anterior no ho vam fer, ho he tocat posar en context l'obra, el procés de composició i, com no, al tractar-se d'un singspiel, també de l'argument.
1: Doncs sí, la flauta màgica, en alemany, Die Zauberflöte, Köchel 620,
0: exacte.
1: Köchel 620, no contem per aquí, és això, un singspiel, en dos actes, de Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret en alemany de Manuel Schikaneder. Justament, com dèiem, pertany al gènere del singspiel, que és una forma molt popular a l'època que combina parts cantades amb diàlegs parlats. L'obra es va estrenar el 30 de setembre de 1791 al Freihaustheater auf der Wieden de Viena, només dos mesos abans de la mort del compositor. Va ser la seva última òpera i des de les primeres representacions va obtenir un èxit extraordinari. Ja sabeu, encara avui és una peça imprescindible del repertori operístic.
0: Totalment. És a dir, si ets aficionat a l'òpera, has de conèixer la flauta màgica.
1: I si no, també.
0: I si no, també. Exacte. Exacte. Audició obligatòria o assistència...
1: Tot i que, com dèiem al final del programa d'ahir, segurament, avui i amb l'audició d'ahir, descobrireu que molta música ja us sona.
0: Segur. Jo,
1: perquè, com que està plena de hits, està plena de música tan coneguda...
0: És que Mozart no feia música dolenta.
1: No, clar,
0: i tot el que feia és un hit, un rere l'altre. Sí. Per cert, aquesta temporada podrem veure la flauta màgica al Liceu, per tant, també és una bona oportunitat per veure-la en directe. L'argument gira al voltant de la Reina de la Nit, que convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla Pamina, suposadament segrestada per el gran sacerdot Sarastro, que sentim ara mateix de fons. Però a mesura que avança la història, Tamino descobreix els ideals elevats de la comunitat de Sarastro, ho sona amb això, amb la maçoneria, i decideix unir-s'hi. Per separat i després junts, Tamino i Pamina han de superar dures proves d'iniciació. Ho sona això amb una vinculació amb la maçoneria, que acaben amb la victòria i amb la derrota de la Reina de la Nit i dels seus seguidors. Paral·lelament, el simpàtic i terrenal Papageno, que acompanya Tamino en la seva aventura, no supera les proves, però igualment obté la seva recompensa, l'amor de la seva companya ideal, com ho és Papagena.

0: Avui ens costarà molt,
1: molt
0: continuar el programa,
1: perquè
0: és tan bonic i tan...
1: Mira,
0: i tan ben fet.
1: Deixem-hi una intimitat. És la primera ària d'òpera que canta el meu fill. Que té dos
0: anys. Al Liceu?
1: No, al Liceu no, a casa. Però aquest duet de Papagueno, Papagueno, al meu fill, el Roc, que té dos anyets, li encanta. I el canta. A la seva manera, evidentment, però canta. És fàcil, el pa-pa-pa-pa, no?
0: A més, clar, com que li he ensenyat el seu pa-pa-pa-pa, doncs clar, tot cau la bava.
1: Evidentment, evidentment. Adoctrinament, una mica, sí.
0: Una mica. En tot cas, l'òpera va ser el resultat culminant de la creixent implicació de Mozart amb la companyia teatral d'Emmanuel Schikaneder, sí, que des de 1789... era resident al Teatre Hof der Wieden. Mozart era amic íntim d'un dels cantants i compositors del grup, el tenor Benedikt Schack, el primer intèrpret de Tamino, i havia col·laborat en diverses de les seves produccions que sovint es creaven de manera conjunta.
1: De fet, Schikaneder va ser el Papagueno de la primera representació de la flauta màgica. La seva participació es va intensificar especialment amb les seves aportacions a l'òpera col·laborativa La Pedra Filosofal, estrenada el 1790, on va compondre, entre d'altres fragments, un duet. Igual que la flauta màgica, aquesta obra era una òpera de un conte de fades, i es pot considerar una mena de precedent, ja que compartia bona part dels intèrprets i rols.
0: Sí, el llibret de Schikaneder per la flauta màgica es basa, segons els estudiosos, en diverses fonts, eh? Entre les possibles influències hi ha el relat medieval Ibain, de Cretien de Troyes, la novel·la La vida de Setos, de Jean Terrasson, i l'assaig Sobre els misteris d'egipcis, d'Ignaz von Born. A més, el llibret continua de manera natural la tradició d'òperes de contes de fades produïdes per la companyia precisament de Schikaneder, com ara una adaptació de l'Oberon, de Sophie Zeila, o la mateixa Pedra Filosofal que abans parlava l'Albert.
1: A més, pel que fa al personatge de Papagueno, per mi el millor d'aquesta òpera, el llibret s'inspira en la tradició del Hans Wurst, un tipus de personatge còmic molt popular al teatre vienès. Molts estudiosos també hi reconeixen la influència de la maçoneria. Finalment, la flauta màgica sembla contenir dues referències a la música d'Antonio Salieri, aquell que diuen la pel·lícula, la llegenda, que no és cert, que odiava a Mozart. La primera és la semblança entre el duet de Papagueno i Papagueno i la cavatina Cucuzze de l'òpera Prima la música e poi le parole, ja que totes dues juguen amb el text i la música d'una manera humorística, amb sons que imiten el cant dels ocells i paraules pseudo-italianes. A més, el xiulet de Papagueno recorda el motiu musical procedent del concert per a clavicèmbal en si bemoll, també de Salieri.

0: Fixa't, eh? Cu, pa, pa. Evidentment que una cosa no es compara amb una altra, però és possible que la idea aquesta...
1: De fet, l'orquestra també és molt similar a la de Mozart, no?
0: Clar.
1: No és Mozart, eh?
0: No és Mozart. Mira, ja que parles de l'orquestra, la veritat és que Mozart compon una obra força avançada, eh? La flauta màgica està escrita per una orquestra formada per dues flautes, una d'elles també toca el flautí, dos oboès, dos clarinets, que també poden fer de corno di bassetto, dos fagots, dues trompes, dues trompetes, tres trombons, alt, tenor i baix, timbales i corda. Déu-n'hi-do, quina orquestra!
1: Sí, sí.
0: A més, requereix un cor a quatre veus per a diversos números, especialment als finals de cada acte.
1: I no només això, Mozart també va indicar l'ús d'un strumento de caio, un instrument de chayo, perdó, de instrument de ser, per interpretar les campanetes màgiques de Papageno, que és un moment molt, molt oníric. Aquest instrument s'ha perdut amb el temps, però avui dia es creu que es devia ser una mena de carrilló amb teclat, un glockenspiel, que en les interpretacions modernes sovint es substitueix per una celesta, també.
0: I és que el musicòleg Charles Rosen, per exemple, va destacar especialment la riquesa de l'orquestració de Mozart amb aquesta òpera. Segons ell, la flauta màgica presenta una varietat de colors orquestrals com mai no s'havia vist al segle XVIII. Eh? Tanmateix, aquesta riquesa és també una forma d'economia. Cada efecte musical és molt concentrat i té un fort impacte dramàtic, no? Elements com, per exemple, el xiulet de Papageno, no? O les àries virtuosístiques de la reina de la nit, no? Les campanes, els trombons de Sarastro, o fins i tot

0: Un comiat amb clarinets i cordes amb pizzicatos devenen gestos expressius, únics i molt efectius. Curiosament, música i escena, tot lligat. Això em sona, eh?
1: Podria ser la gènesi del que acabaria sent, anys després, l'obra d'art total. De fet, ho hem dit moltes vegades, dir... Beethoven, Wagner és grandiós, però Wagner és grandiós perquè ha tingut abans Beethoven, Mozart, Bach, etc. No?
0: A més, si més no, aquí veiem un canvi respecte al que s'estava fent en aquelles èpoques, no? I també un canvi del que havia fet el propi Mozart fins al moment.

0: was? Sie soll im Tempel sein, stille sag ich, schweige still. Wirst du immer so vermessen, deine Eidespflicht vergessen?
1: Com sabeu, si no, no li dedicaríem el programa aquesta setmana, l'òpera es va estrenar a Viena un 30 de setembre de 1791 sí, al Freihaus Theater auf der Wieden, situat justament als afores de la ciutat. El mateix Mozart va dirigir l'orquestra, mentre que Schikaneder interpretava, com ha dit abans l'Albert, el paper de Papageno, i el rol de la reina de la nit era cantat per Josefa Hoffa, cunyada de Mozart.
2: Pel que fa a la recepció de l'obra, el musicòleg Maynard Solomon explica que, tot i que no es conserven crítiques de les primeres representacions, de seguida va quedar clar que Mozart i Schikaneder havien aconseguit un gran èxit. L'òpera atreia multituds i va arribar a centenars de funcions durant la dècada del 1790.
1: Sí, de fet, les cartes de Mozart mostren fins a quin punt estava satisfet amb aquest èxit. En una d'elles, escrita el 7 d'octubre a la seva dona Constance, que es troba a Baden, en aquella època estava a Baden amb la seva germana Sophie, comentava, acabo de tornar de l'òpera que estava tan plena com sempre. I enumerava els números que havien hagut de repetir. També afegia el que més li agradava era l'aprovació silenciosa del públic i destacava com l'obra era cada cop més valorada. De fet, Mozart assistia gairebé cada nit a les representacions, quan no dirigia, sovint acompanyat d'amics i familiars.
2: I és que fixeu-vos, l'òpera va celebrar la seva funció número 100, 100 funcions d'una òpera, el novembre del 1792. Tot i que Mozart no va poder viure aquest moment, ja que havia mort el 5 de desembre del 1791. La primera representació fora de Viena va tenir lloc a Lemberg el 21 de setembre del 1792, seguida de Praga. A partir d'aquí, l'obra es va difondre amb gran èxit pels teatres d'òpera d'Alemanya i ja a inicis del segle XIX es va estendre pràcticament per tota Europa i, finalment, a dia d'avui, arreu del món.
1: Sí, les primeres representacions... les primeres versions representades moltes vegades estaven molt modificades, fins i tot deformades, En canvi, les produccions del segle XX han tendit a respectar més la música original de Mozart, tot i que encara és poc habitual trobar muntatges que segueixin fidelment les indicacions escèniques i la visió dramàtica original de Mozart i Schikaneder. Amb poques excepcions, les produccions modernes reflecteixen sobretot les decisions creatives dels directors d'escena.
2: Amb tot, la Flauta Màgica d'avui és una de les òperes més representades, estimades, respectades i valorades de tot el repertori. És un èxit assegurat. És a dir, fer la Flauta Màgica i saps que vendràs entrades. No hi ha cap mena de dubte. Però, a més a més, és una obra molt transversal. Un nen la veu d'una manera, però un adult la veu d'una altra. Però els dos la gaudeixen, que és la gràcia d'aquesta visió tan brutal de l'obra. I ara sí, anem a l'argument. Thank you.

0: És que a mi m'agrada molt.
1: Oi, a mi.
0: Llavors ara ve de parlar sobre...
1: Well, ja, ja, difícil, és una pena.
0: A veure, la flauta màgica és un Singspiel ple de simbolisme, aventures i elements fantàstics que combinen moments còmics amb d'altres, doncs, de gran profunditat moral, eh? L'acció es divideix en dos actes.
1: Sí, comença l'òpera, el primer acte, amb el príncep Tamino perseguit per una serp gegant, un moment de gran terror que sent Tamino quan està a punt de ser devorat, però tres dames misterioses... Són tres dames que l'acaben salvant. Tamino es desmaia i apareix Papageno en aquesta escena que estem escoltant ara mateix, és el moment en què aquest ocellaire simpàtic i una mica fanfarró apareix i afirma falsament haver matat ell la serp. Les dames tornen i el castiguen per mentider posant-li un cadenat a la boca.
0: Fixa't, eh? Les dames mostren a Tamino un retrat de Pamina, filla de la reina de la nit, i el príncep se n'enamora immediatament. Llavors apareix la reina de la nit que demana a Tamino que rescati la seva filla, presumptament segrestada pel savi Sarastro, i Tamino, doncs, accepta la missió.
1: Abans de marxar, però, Tamino rep una flauta màgica que el protegirà, mentre que Papageno obté unes campanetes encantades. Tres genis guiaran els protagonistes en el seu viatge, tres genis que són tres nens, eh? Mentrestant, Pamina és vigilada per Monostatos, un servent de Sarastro amb intencions poc nobles. Papageno arriba i allibera Pamina i tots dos decideixen anar a buscar a Tamino.

0: Aquí tenim precisament el duet del primer acte protagonitzat per Pamina i Papageno.
1: Quan Tamino arriba al temple de Sarastro, descobreix que la realitat és diferent del que li havien explicat. Sarastro no és un tirà, sinó un savi que representa la raó i precisament la saviesa. Tamino comença a dubtar i decideix iniciar un camí de coneixement. L'acte acaba amb Sarastro acollint Tamino i Pamina dins la seva comunitat, però advertint que hauran de superar les proves per demostrar el seu valor. Quantes proves seran?
0: Tres. Exacte. I és que precisament el segon acte gira al voltant de les proves d'iniciació que ha de superar Tamino i més endavant Pamina. Aquestes proves simbolitzen el creixement personal, la recerca de la veritat i la superació de les pors.
1: La iniciació, que trobarien també en l'album maçònic, no? Tamino i Papageno han de mantenir el silenci com a primera prova. Papageno, més terrenal i impulsiu, no aconsegueix mantenir aquest silenci i falla repetidament aportant moments còmics en aquesta escena.
0: Clar, Pamina, que desconeix les proves de Tamino, es desespera, pensant que ell ja no l'estima, fet que la porta un moment de gran tristesa.
1: Clar, perquè ella li parla i ell no li respon.
0: Clar. I en aquest moment és quan reapareix la reina de la nit amb el seu moment més potent.

0: Jolines.
1: Brutal, eh?
0: És que només em surt aquesta paraula.
1: Brutal, brutal. Sí, sí, sí.
0: Quina meravella. Ara ens preguntàvem fora d'antena. Tu creus que Mozart ho va escoltar d'aquesta manera tan pulcra i tan ben cantada?
1: No, perquè no va escoltar la Gruberova.
0: és difícil
1: de dir, però tendeixo a pensar que no.
0: No, segurament
1: que aquesta perfecció de l'orquestra i aquesta perfecció de la soprano difícilment són repetibles.
0: En tot cas, com dèiem, la reina de la nit reapareix i incita Pamina a matar Sarastro, revelant el seu costat fosc i venjatiu, però Pamina es nega finalment a fer-ho, mostrant doncs la seva bondat.
1: Tamino i Pamina enfronten junts les proves finals, travessen el foc i l'aigua gràcies a la música de la flauta màgica que els protegeix, superen així totes les dificultats i demostren la seva puresa i determinació. Paral·lelament, Papageno, desesperat per no trobar parella, està a punt de rendir-se i suïcidar-se, però finalment apareix Papagena i junts formen una parella alegre i plena d'humor, que diuen que tindran molts papagenos i moltes papagenes, el duet que escoltàvem al principi del programa.
0: Exacte, sí, sí. L'òpera culmina amb la derrota de la reina de la nit i els seus aliats, i amb el triomf de la llum, de la saviesa i de l'amor.
1: I tant.
0: Tamino i Pamina són acceptats dins la comunitat de Sarastro, simbolitzant l'harmonia entre coneixements i sentiments. Us sona, de la francmaçoneria? Tot plegat uns missatges, doncs això, molt afins al que vam parlar ahir.
1: I a més, escrits amb un mestratge increïble, perquè clar, la va escriure la música Mozart.
0: Exacte.
1: Per tant, si hem escoltat el final del primer acte, avui podem fer una altra cosa, escoltar el segon, és a dir, el final de l'òpera, d'aquest Singspiel meravellós, que és la flauta màgica. Per tant, anem a l'audició.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Arriba l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el final del segon acte de l'òpera La flauta màgica, número de catàleg 620 de Mozart, en la mateixa versió que el programa anterior, és a dir, la del cor i l'orquestra de la ràdio de Baviera, dirigits per Bernard Haitink i, entre d'altres, Lucia Pop com a Pamina o Edita Gruberova com a reina de la nit.
0: Una versió de luxe.
1: Totalment. Som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar el final del Singspiel, la flauta màgica de Mozart, en la versió del cor i l'orquestra de la Ràdio de Baviera, dirigits per Bernard Haitink i amb, entre d'altres, Lucia Pop com a Pamina o la genial Edita Gruberova com a

0: Reina de la Nit. I amb elles, doncs, ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà a l'una del migdia aquí a Catalunya Música.
1: Si no podeu esperar fins demà, catmusica.cat/homesclàssics, i trobareu tots els programes de la setmana. Pau Blas i el control tècnic i el Cocardús a la producció. Gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Grans batutes. Grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
5: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
2: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat.
6: Sí.
2: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
5: I amb la participació dels oients.
6: Sí, m'encanta, m'encanta.
3: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
7: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
3: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la periodista Mònica Pagès i Santacana. La llista de dimarts ens submergeix en l'univers musical i personal de la soprano Conxita Badia, de qui la nostra convidada és una gran coneixedora. Comencem.
2: Hola, sóc Mònica Pagès Santacana, sóc periodista i aquestes són les meves peces preferides. Aquest dimarts doncs, m'agradaria dedicar-lo a Conxita Badia, Concepció Badia, també coneguda Concepció Badia d'Agustí, que el nom del seu marit, Ricard Agustí, perquè també seguint aquesta estela, ella va ser deixeble d'Enric Granados. Precisament va ser una de les herències més importants que ens ha deixat l'escola d'Enric Granados, la veu de Conxita Badia i la interpretació de la música catalana i de la música internacional, perquè aquesta gran soprano, que el 2025 es va commemorar 50 anys de la mort. La primera peça és Menta i Farigola, meravellosa, sobre un poema de Josep Carner i musicada per Eduard Toldrà. I és l'essència, així com amb Granados parlàvem de modernisme, aquí estem de plena al noucentisme català. I és aquesta simplicitat, aquesta lleugeresa, però aquesta inspiració d'aquestes coses petites com poden ser les herbes no, oloroses, la menta i la farigola, i com es pot fer aquest lit, diríem, aquesta cançó interpretada per ella, que és magistral.

0: 13 anys siedo ahí mentre fadigo la ruta i romaní.
1: Molt personal. Músiques per viure.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: I li preguntem a Mònica Pagès com descriuria Conxita Badia com a música.
2: Jo penso que tenia una facilitat i un talent innat.

que evidentment el va treballar molt amb Granados, precisament. Hi ha l'anècdota que li deia Vine a tu i les cançons. Granados la va descobrir en un examen de piano. Ella estudiava piano amb ell, però fent un examen de solfeig.

0: Conxita Badia, doncs clar, com que la va agafar a més de joveneta i es va formar amb ell fins que va morir l'any 16, doncs hi ha una empremta allà molt important d'una concepció de la música molt més global del que estem acostumats a percebre, que hi ha aquesta especialització tan forta, no? De que si ets cantant, doncs et dediques a la lírica, et dediques a l'òpera, bueno, en fi. I Conxita Badia és com l'espontaneïtat, però treballada, elaborada, feta tècnica i conscient. És una espontaneïtat plenament conscient. Fa que la música sembli fàcil quan saps que darrere hi ha tot un coneixement que... Sí, sí.
1: I li preguntem a Mònica Pagès com van ser els seus primers passos en el món de la música.
0: Bé, els primers passos van ser una mica insòlids, de fet, perquè, esclar, tenint l'exemple de la meva mare amb el piano, que va intentar fer, va fer un intent d'ensenyar-me'n, però no se'n va sortir de petita. Però jo als 7 anys, no sé, bueno, per resultes d'una imatge, d'una fotografia, i també d'un documental, però fa temps que no el veig, que es deia De Mau a Mozart, i era un documental sobre la gira que va fer Jacques Stern a la Xina als anys 70, devia ser. La vaig anar a veure al cinema. Bé, la qüestió és que jo als 7 anys em va agafar la dèria de voler tocar el violí. I encara que sembli, encara que estigués en un context musical, el violí era un instrument estrany a la família, en aquest sentit. Bueno, tot i que tenia uns oncles que l'havien fet classes de violí. Però bé, no era un instrument com per... O sigui, és clar, una mica diferent d'aprendre la tècnica violinística, etc. I vaig estar... Bueno, la meva mare, per això prudentment, bueno, va tenir l'encert, o bueno, em va dirigir a fer classes, en aquest sentit particulars, perquè encara petita, amb una senyora molt gran en aquell moment, que es deia Pepita Diéguez. Era una persona, clar, tenia gairebé 90 anys quan em donava classes. I era, clar, era una situació molt, molt curiosa. Però la Pepita Diéguez vaig descobert, després fent historiografia de la música catalana, que va ser la primera deixeble que va tenir Eduard Toldrà. Perquè Eduard Toldrà, el seu dietari dels 16-17 anys, diu, vaig a casa dels Diéguez a donar classes. Clar, dels Diéguez només podia ser ella. I era una persona... Bueno, i ella em va donar les primeres nocions de violí. Però la veritat és que després ella realment es va morir, perquè era tan gran que només es va morir. Va ser una... Vaig estar uns anys amb ella, sense gaires bons resultats, i perquè a més ella havia après una tècnica molt de... Havia anat a Bèlgica, a Brussel·les, i havia après violí amb Matthew Krigboom. Després de Toldrà havia estat amb Krigboom, Matthew Krigboom, que era deixeble d'Eugène Ysaÿe, o sigui, era escola belga, tot indicava una... Però hi havia una tècnica en aquella època que ella la practicava, que era molt retrògrada i molt encarcarada. O sigui, el colze molt apretat al cos, la mà esquerra molt rígida, amb el polze darrere. Bueno, era una tècnica que jo de petita no ho entenia, com es podia tocar d'aquella manera tan terrible. Ella m'arribava a dir que havia arribat a estudiar amb un llibre sota el braç dret perquè l'arquet fos sempre recte i el colze no s'aixequés, i en canvi anava al palau i veia que aixecaven el colze i pensava, veus, no ho fan bé. I després vaig descobrir que el mètode del Krigboom era infame, vaja, em perdó per no dir un altre nom. Però el violí sempre... Bueno, sí, ho va ser a través d'així, dels concerts i del violí. Sí, sí, per no allargar-me. Després, ella, quan va morir, vaig estar uns anys que no vaig fer classe, però llavors va sorgir l'oportunitat de poder continuar l'ensenyament amb Xavier Turull. Això seria... I això ja va ser un altre capítol que ja en parlarem. La llista del dimarts, he triat un dels leads del cicle de l'infantament meravellós de Xerezada, de Robert Gerhard, del 1912. És una de les obres capdals dins de la biografia de Conxita Badia. Conxita Badia va coincidir precisament a l'Acadèmia Granados amb Robert Gerhard i es van fer molt amics. I això amb ella també seria un punt molt important a la seva carrera, perquè Robert Gerhard obriria amb ella totes les possibilitats vocals també i expressives i musicals de l'Escola de Viena. Robert Gerhard després va anar a Viena a estudiar amb Schoenberg, va començar doncs a experimentar amb tota l'escola nova aquesta compositiva de Schoenberg. I l'Infantament meravellós de Xerezada és un cicle de cançons molt complexes, difícils d'interpretar, que Conxita Badia va estrenar al Palau de la Música. Estan dedicades a ella, i ella mateixa les va estrenar amb orquestres i diria que dirigida pel mateix Gerhard. I, bueno, que deia que aquesta obra de l'Infantament meravellós de Xerezada de Robert Gerhard penso que també seria una de les obres que haurien d'estar dins del catàleg habitual de les programacions sinfòniques, vaja, o dins

0: les programacions concertístiques del nostre país. És molt estrany poder-ho sentir, per tant, he triat aquesta peça.
1: Sí, Els teus cabells, de l'Opus 1 de Robert Gerhard, interpretada per Benita Valente i Tan Cron.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
1: I li preguntem a Mònica Pagès per què Conxita Badia va marxar cap a París i després cap a Amèrica.
2: Ella va marxar perquè formava part del grup, evidentment, del cercle de Pau Casals. Pau Casals, Robert Gerhard, el Manel Clausells. El seu marit es dedicava a temes... Era mestre d'obres i tenien una empresa amb el seu pare que es dedicava a la construcció. El marit de Conxita Badia, Ricard Agustí. I ell, doncs, va haver de fer un viatge a Sud-amèrica. Llavors, en aquell moment és quan esclata la guerra... I Conxita Badia, doncs, queda com protegida dins del grup aquest de músics de Barcelona i va viure a la mateixa casa de Manel Clausells, a un pis. Però quan maten a Manel Clausells, l'assassinen les milícies, clar, o sigui, s'espanten, evidentment, i no saben tampoc on fugir. I llavors, com que s'estava preparant aquella exposició de cultura catalana a París... en el qual hi va participar també Pau Casals. Això va fer que molts dels artistes catalans aprofitessin aquest esdeveniment per marxar de Barcelona i marxar doncs, d'aquell moment de la guerra, però sobretot de les matances que es feien des de l'extrema esquerra, des dels milicians que anaven a buscar doncs, els capellans i tothom que manifestés qualsevol culte catòlic, o és igual, o conservador, el que sigui. Llavors, la Conxita Badia, clar, tenia les filles petites i, per tant, doncs Jaume Miravitlles i Pau Casals van propiciar que ella anés a cantar a París i gràcies a ell fes doncs, d'ambaixadora de cultura catalana allà. I gràcies a això elles ja es van quedar allà sense saber ben bé quin seria, què farien. Però a l'estar el seu marit ja estant a Brasil, doncs va ser quan llavors van decidir ens reunim amb ell al Brasil i no tornem a Barcelona. I d'aquesta va ser la causa. La llista acaba amb un altre cicle de cançons dedicats també a Conxita Badia, en aquest cas La rosa als llavis d'Eduard Toldrà, sobre un poema de Joan Salvat Papasseit. És un cicle de cançons també preciós, que també caldria anar-lo sentint regularment, evidentment. I he triat la interpretació d'una d'aquestes cançons del cicle a càrrec de Montserrat Cavaller. És una interpretació meravellosa d'aquestes que trobes per internet. És un d'aquests tresors que queden amagats. No amagats, no, però que pots descobrir al mig de la selva digital. Montserrat Cavaller va ser deixeble de Conxita Badia. La va descobrir, de fet, o sigui que els Bertran van fer una audició a casa seva perquè Conxita Badia escoltés una noia molt jove que tenia una veu excepcional. I aquesta era Montserrat Cavaller. Clar, llavors és el vincle total que hi havia entre aquestes dues grans cantants històriques. I La rosa als llavis, que aquesta interpretació per la mateixa Montserrat Cavaller és una gravació antològica.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Grans batutes. Grans emocions.
4: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
3: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
4: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
3: Entrades a auditori.cat.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
5: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: on vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
1: 1816 és l'any al qual viatgem aquesta setmana als Sincronies de Catalunya Música. Ho fem per escoltar aquelles obres que no vam poder escoltar i també una pila de compositors interessantíssims i no tan coneguts que no vam poder escoltar en la setmana passada, que també li vam dedicar 5 capítols. Vam escoltar música de Rossini, de Beethoven, de Schubert, de Hummel, de Donizetti, de Cherubini, i aquesta setmana us proposarem més obres de Ludwig van Beethoven, una sonata per a piano número 28. Ahir ja vam escoltar una bona selecció de l'òpera Otello de Gioachino Rossini, una d'aquestes òperes que ha quedat una miqueta a l'ombra de la seva gran obra mestra del 1816, El Barbiere di Siviglia, i evidentment descobrirem obres de compositors que no són tan cèlebres o tan coneguts o tan estimats per la història de la música recent. George Onslow, Ignaz Moscheles, Karl Maria von Weber, Ludwig Spohr, Johann Nepomuk Hummel i Jan Vaclav Voriszek. Escoltarem obres d'aquests compositors i us explicarem alguns detalls de la seva biografia i tot això contextualitzat en els fets històrics i socials que van tenir lloc aquest any 1816. Comencem!
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: Us farem 5 cèntims d'alguns esdeveniments musicals que van tenir lloc aquest 1816, tot escoltant tastets de la música que li va fer de banda sonora.

Estem sentint fragments d'un quartet de corda número 3 de Franz Schubert, també. 9 de gener, Ludwig van Beethoven, que aleshores té 45 anys, obté la custòdia del seu nebot Karl després d'una batalla legal amb la mare del noi. Va ser una època terrible des del punt de vista emocional. Ho ha passat molt i molt malament, i és per això que Ludwig van Beethoven, aquest any 1816, va tenir una producció més aviat minsa. El dia 12 de febrer, recordem-ho, al Teatre San Carlo de Nàpols, un dels més importants que hi havia a Europa, es va incendiar, es va quedar reduït a cendres. La reconstrucció va començar de forma immediata a instàncies del rei Ferran IV. De fet, l'endemà, després de recollir totes les cendres, ja s'hi van posar, i al cap d'un any ja estava en funcionament. Això, però, va impedir que s'estrenés una de les òperes que havia compost recentment Rossini, Alma viva o sia l'inutile precauzione. Us sona? Pel títol, evidentment, definitivament es va quedar amb el títol Il Barbiere di Siviglia, que es va estrenar 8 dies després d'aquest incendi, el dia 20 de febrer, al Teatro Argentina de Roma. I un mes just després us expliquem també un fet que de fet no té res a veure amb la música, però que ajuda a entendre i a contextualitzar com es vivien les convencions en aquell moment, el 1816. Abraham i Leah Mendelssohn, pares de Félix i de Fanny Mendelssohn, que eren una prominent parella jueva que vivien a Berlín, van organitzar, recordem-ho, el 21 de març de 1816, van organitzar en secret el bateig dels seus 4 fills. Fanny, que tenia 10 anys, Félix, que en tenia 7, Rebeca, que en tenia 5, i Paul, que en tenia 4. Els van batejar com a luterans, de forma secreta, a l'església de Jerusalem, a Berlín. Fixeu-vos quina circumstància. Els pares dels Mendelssohn van acabar renunciant a la religió hebrea dels seus fills i els van batejar protestants. Val a dir que Félix Mendelssohn sempre va reivindicar la seva tradició i el seu ascendent jueu al llarg de tota la seva breu vida. 9 d'abril, de tornada a Praga, després d'una absència de 20 anys, Johann Nepomuk Hummel va oferir un recital públic davant dels seus compatriotes a Praga. Recordem que Hummel, que en aquell moment tenia 37 anys, havia viscut un munt d'anys a l'estranger. Des de l'any 1800 a la ciutat de Viena, durant 4 anys, durant 7 anys va estar com a mestre de capella al servei del príncep Esterházy a Eisenstadt, és a dir, fent la feina que havia fet Franz Joseph Haydn anys enrere. Va viure també 5 anys a Viena i, finalment, el 1816 es va instal·lar a la ciutat de Stuttgart, on va ser també mestre de capella durant 3 anys. A partir del 1819, Hummel va viure a la ciutat de Weimar, on va acabar morint el 1837. Déu-n'hi-do, quin viatger!

fets relacionats amb el món musical. Una altra curiositat, que té una transcendència limitada, òbviament, però és curiós. El 17 d'abril, se sap del cert i està documentat que Joseph von Spaun, que era un dels grans amics de Franz Schubert, que aleshores, recordem-ho, tenia només 19 anys, von Spaun va escriure a Johann Wolfgang von Goethe una carta per demanar-li permís per tal que el jove Franz Schubert, aquell jove músic que ningú coneixia encara, posés música als seus poemes. Això consta perquè hi ha una carta datada el 17 d'abril de 1816. El dia 29 d'abril es va estrenar una cantata de Luigi Cherubini. Aquesta cantata que es va estrenar de Cherubini va ser l'Himno a la Primavera i es va estrenar a Londres perquè va ser un encàrrec de la Royal Philharmonic Society. Es va estrenar un any més tard del que s'havia previst i com que Cherubini tenia 56 anys i es veu que no es trobava gaire bé, ell no va viatjar per veure l'estrena d'aquesta cantata. Això va passar el 29 d'abril de 1816. 15 dies després, el 16 de juny, en reconeixement al 50è aniversari de la seva arribada a Viena, Antonio Salieri

va rebre la medalla d'or de l'imperi de mans del Lord Camarlenc en nom de l'emperador Francesc II. Fixeu-vos, Salieri, el 1816, feia 50 anys que havia arribat a Viena i va rebre aquesta medalla d'or de l'imperi. I el 13 de juliol, Carl Maria von Weber, que tenia 29 anys, es troba amb el comte Wilhelm von Eckstadt a Karlsbad i aquesta trobada porta a que el músic, a Carl Maria von Weber, fos nomenat mestre de capella a la ciutat de Dresden. Atenció, perquè Weber, el 19 de novembre d'aquell mateix any, 3 mesos després, es va acabar comprometent amb una dona que va conèixer a Dresden, amb la soprano Caroline Brandt, amb qui es va acabar casant. El 2 d'octubre és el moment en què Johann Nepomuk Hummel accedeix al càrrec de mestre de capella a la cort de Stuttgart, on hi manava el duc Frederic I de Württemberg, que és el 2 d'octubre que li proposa aquest càrrec. I finalment, en aquesta tardor del 1816 també hi ha una trobada molt especial a la ciutat de Venècia. Ludwig Spohr, un compositor que tenia 32 anys, es troba a la ciutat de Venècia amb un dels grans virtuosos del violí de tots els temps, Niccolò Paganini, que en aquest moment estava fent desenes, per no dir centenars, de concerts a l'any. Es van trobar a Venècia. Aquests són alguns dels fets musicals relacionats amb el món musical que hi ha aquest any 1816.

I aquesta obra que estem escoltant és una petita peça, una sorpresa, una autèntica descoberta de la música de cambra que va compondre Franz Schubert aquest any 1816. És el seu Adagio i Rondó concertant, en fa major, per a quartet amb piano, és a dir, violí, viola, violoncel i piano. És el seu Deutsch 487, compost en aquesta formació, en aquest gènere, que pràcticament mai més no va tocar al llarg de la seva trajectòria, de la seva producció musical, Franz Schubert. Una obra brillant, una de les poques obres cambrístiques del compositor on combina corda i piano. També ho va fer 3 anys més tard amb el cèlebre quintet La Truita. Evidentment, en aquesta ocasió era per 4 instruments de corda, que incluïa també el contrabaix i piano. Una obra que dura un quart d'hora aproximadament i que està concebuda per al lluïment del solista de piano. Sembla ben bé un concert per a piano i trio de corda. És una formació realment curiosa i un equilibri força peculiar. Sentim-ho. Sembla ser que Schubert va compondre aquest quartet en piano a petició de Heinrich Grob. Qui era aquest senyor? Doncs era el germà de Therese Grob, una noia de la qual Schubert estava absolutament enamorat en aquella època, 18-19 anys. De fet, esperava poder casar-s'hi. Evidentment, la cosa no va acabar gens bé. Ja sabeu que Schubert no es va arribar a casa mai i va ser un dels primers i gairebé últims fracassos amorosos de la seva vida. Quan Schubert ja s'havia mort, el 1828, tenia 31 anys, atenció, algú va oferir a un dels editors més importants que hi havia en aquell moment, Anton Diabelli, que a part de compositor també era editor, li va oferir aquesta partitura. Però aquesta composició no va ser publicada fins al 1860, és a dir, 32 anys després de la mort del compositor. Sembla ser que la primera actuació pública coneguda d'aquest quartet en piano va tenir lloc l'1 de novembre de 1861 a la ciutat de Viena, a la sala Bösendorfer. No en tenim més informació ni més dades de qui ho va tocar o de com va ser acollida aquesta peça. El que queda clar és que Franz Schubert no la va poder escoltar mai en concert. És una obra composta, recordem-ho, per un quartet en piano estàndard, violí, viola, violoncel i piano, i consta només de 2 moviments que estan enllaçats, un adagio inicial i un rondó allegro vivace. Doncs ara la sentirem interpretada pel trio Arion, al qual s'hi va afegir un viola, Claudio Veres. Està integrat per la pianista Ilse von Alpenheim, el violinista

violinista Igor Osim i el violoncel·lista Walter Grimmer. El viola és Claudio Veres. Escoltem aquest adagio i rondó concertante, un quartet en piano, d'Oig 487, de Franz Schubert, una obra del 1816. Ell tenia 19 anys.

Doncs acabem d'escoltar aquest Adagio i Rondó Concertante, una obra de cambra, un quart d'hora de durada, una obra de joventut de Franz Schubert. Tenia 19 anys quan la va compondre i és una de les poquíssimes obres en aquest gènere, el quartet en piano, violí, viola, violoncel i piano. És el quartet Deutsch 487 que hem sentit en la interpretació de l'Arion Trio, que està integrat per la pianista Ilse von Alpenheim, el violinista Igor Osim, el violoncel·lista és Walter Grimmer i la viola, que s'afegeix en aquest trio Arion, Claudio Veres. Una obra de cambra i tota una descoberta de Franz Schubert. No s'acaba aquí, perquè avui li volem dedicar tot el programa a Franz Schubert. Ara sentirem una obra simfònica. Sincronies. Efectivament, ara us proposem escoltar l'altra sinfonia que va compondre Franz Schubert aquest any 1816. Tenia 19 anys i aquest any en va fer dues, la tràgica, la número 4, que vam escoltar la setmana passada, i avui us proposem escoltar aquesta sinfonia, que dura encara no mitja hora, i que és la número 5. La sinfonia número 5, que és molt cèlebre, té fragments realment brillants i coneguts, cèlebres. De totes les seves sinfonies, recordem que de les 13 que va començar a escriure, només en va acabar 6, i aquesta n'és una. Sona així.

Estem escoltant la sinfonia número 5 en si bemoll major, la Deutsch 485 de Franz Schubert, composta també aquest any 1816. De fet, la va estar treballant principalment durant el setembre de 1816 i la va acabar, segons diu el manuscrit, el 3 d'octubre d'aquest mateix any. Això sí, i per variar, no es va estrenar fins anys després de la mort del compositor. En aquest cas, el 1841, 13 anys després de la mort de Schubert, és quan va sonar per primera vegada en públic aquesta petita joia de la música simfònica d'aquest tardo classicisme, podríem dir, o probablement un proto-romanticisme. És la sinfonia número 5, Deutsch 485. Efectivament, va sonar a la ciutat de Viena el 17 d'octubre de 1841, dirigida per Michael Leitermeier. I això de que és una sinfonia del classicisme tardà no és gratuït, perquè ja veureu que té un cert aire, un cert regust mozartià. Senzillesa i rigor en la forma, contenció clàssica pel que fa a l'expressió, una enorme riquesa melòdica. Podríem dir que és l'última sinfonia de joventut de Franz Schubert i una autèntica obra mestra.

I aquesta admiració de Schubert per Mozart és molt palpable en un dels seus escrits. Fixeu-vos què va dir en una ocasió Franz Schubert de la música de Mozart. Oh Mozart, Mozart immortal, quantes incomptables impressions d'una vida brillant, d'una vida millor, has estampat sobre les nostres ànimes. Déu-n'hi-do, Schubert amb 19 anys ja apreciava moltíssim la música de Mozart. Sentirem aquesta cinquena sinfonia en quatre moviments, Allegro, Andante con moto, Menuetto, Allegro molto i Allegro vivace. Per cert, una instrumentació força lleugera, perquè a part de la corda hi ha una flauta, hi ha fagots, hi ha oboès, però en canvi no hi ha ni clarinets, ni trompetes, ni timbales. Per tant, és una sinfonia recollida, una sinfonia una miqueta més íntima, amb una sonoritat no tan brillant i expansiva com les que va compondre més endavant. La versió que us proposem escoltar és la de l'orquestra del segle XVIII que dirigeix Franz Brüchen, un enregistrament del 1996 del segell Teldec.

0: Doncs així s'acaba aquesta cinquena sinfonia de Franz Schubert, la sinfonia en si bemoll major, número 5, d'Oig 485, que va estar treballant durant el mes de setembre de 1816 i la va acabar concretament el 3 d'octubre d'aquest mateix any, una sinfonia que ell no va poder escoltar mai, perquè va morir el 1828 i la primera vegada que va sonar en públic va ser el 1841 a la ciutat de Viena, que és la ciutat on va néixer precisament Franz Schubert. Una autèntica llàstima perquè gairebé no va poder escoltar cap de les seves obres simfòniques, tot i que més de la meitat les va deixar inacabades. En qualsevol cas, aquesta és una de les poques sinfonies que va acabar, que va cloure. Franz Schubert és la número 5 en si bemoll major, amb quatre moviments: Allegro, Andante con moto, Menuetto Allegro Molto i Allegro Vivace. Una sinfonia, per cert, sense clarinets, ni trompetes, ni timbales, molt més recollida, amb una sonoritat molt més tènua i més íntima, podríem dir. La interpretació ha anat a càrrec de l'orquestra del segle XVIII que dirigeix Franz Brüchen.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I així posem punt final en aquest segon capítol d'aquesta setmana del Sincronies dedicat novament a l'any 1816,

0: que dona molt de sí. Hi ha una enorme quantitat de música que no vam poder escoltar, obres i compositors que val la pena descobrir i que anirem escoltant a partir del programa de demà. Per exemple, compositors com George Onslow, d'aquí divendres sentirem un quartet de corda, Jan Vaclav Forizek, un gran pianista del qual escoltarem demà el seu opus 7, un seguit d'impromptus molt interessant, però també el magnífic i descomunal septet opus 74 de Johann Baptist Hummel, una obra que voreix els 3/4 d'hora de durada. N'escoltarem només un moviment que dura gairebé un quart d'hora, però serà interessant de descobrir-lo i d'escoltar-lo. I per descomptat també continuarem escoltant la música de Franz Schubert, el seu quartet de corda número 11, el rondó en la major per a violí i corda, i una de les sonates de maduresa, la primera de fet d'aquesta tercera època, de Ludwig van Beethoven, la número 28. Tot això ho sentirem aquí, als Sincronies, a partir de demà a la mateixa hora de sempre, a la sintonia de Catalunya Música. Xavier Echevarria, autor dels guions, de la selecció musical i de la idea d'aquest programa, agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, ens tornem a trobar demà a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. Que acabeu de passar un molt bon dimarts i fins demà. A reveure.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.
2: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
3: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
2: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
3: Entrades a auditori.cat.
1: Catalunya Música.
4: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
5: Bona tarda. El pianista que ens acompanya avui és Bob Ostenson. Durant més de 40 anys, aquest músic suec ha desenvolupat l'art del trio amb la formació que el 1993 havia creat amb el baixista Anders Jormin i el bateria John Christensen.

Música de Bobo Stenson, aquesta cançó és Dean Lightner i forma part del primer recull que el músic suec va publicar per al segell discogràfic SM, el treball Reflections del 1993. El contrabaixista Anders Jormin i el bateria John Christensen també acompanyen Stenson en aquesta altra gravació, l'àlbum War Orphans del 98.

Bengali Blue és una composició original de Bob Stenson per al seu trio amb el baixista Anders Jormin i el bateria John Christensen. El 2007, el bateria John Folt va substituir John Christensen i des d'aleshores la seva inventiva i subtilesa han protagonitzat les gravacions de la formació, com ara aquesta del 2012, Indicum.

Desembre, el contrabaixista Anders Jormin signava aquesta cançó que tocava en trio amb el pianista Bob Stenson i el bateria John Folt.

Aquesta cançó que es diu Stila és també del contrabaixista Anders Jormin, música per al trio del pianista Bob Stenson, que tanca la sessió amb una altra de les seves poètiques versions, en aquest cas la de la cançó Contra la indecisió de Silvio Rodríguez. I tornem d'aquí una estona, tornarem a obrir el nostre club de jazz a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Brillantor romàntica amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga és el títol del concert que tenim programat per avui. Un concert que presenta un viatge musical ple d'emoció i virtuosisme amb obres orquestrals romàntiques de compositors txecs i russos. Jiří Habart, que pertany a la generació més jove de directors d'orquestra txecs, es posa avui al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de Praga per dirigir l'obertura de l'òpera Šárka, obra de Zdeněk Fibich, basada en una llegenda. Després apareixerà a l'escenari la jove soprano txeca Veronika Rovna per interpretar una obra de lluïment virtuosístic, el concert per soprano coloratura del compositor rus Reinhold Glier. I a la segona part del concert arribarà una de les pàgines més populars de Sergei Rachmaninoff, la Simfonia número 2, una obra majestuosa i alhora delicada. La ràdio txeca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat a la sala Smetana de l'Auditori Municipal de Praga el març del 2026. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El músic bohemi Zdeněk Fibich va ser un dels compositors més notables de l'escola nacionalista txeca, juntament amb Smetana i Dvořák, però proper també a l'escola germànica. L'obra amb què comença el concert ens transporta a l'univers de l'òpera nacional txeca. L'òpera Šárka està inspirada en la llegenda d'aquesta heroïna

que ja apareix en la literatura txeca des del segle XIV. Un personatge destacat de la mitologia de Bohèmia que a l'anomenada Guerra de les Donzelles es va rebel·lar contra els homes al costat d'altres dones. La música de Phoebe està plena de tensió dramàtica i de riques melodies. I l'obertura, que ara sentirem, ja té una mica de tot, des de passió fins a moments de serenitat.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Jiří Habert, ens ha ofert l'obertura de l'òpera Xarka, opus 51 del compositor bohemi Zdeněk Fibich. El plat fort de la primera part és una partitura virtuosística que fa lluir la veu d'una soprano coloratura. És obra del compositor rus Reinhold Glier, hereu de la tradició romàntica russa i un dels fundadors del ballet soviètic. És autor de sinfonies, poemes simfònics, concerts, ballets, òperes, música de cambra, cançons i nombroses peces per piano. I entre les seves composicions més conegudes hi ha el ballet La Rosella Vermella, un famós concert per arpa i aquest concert per soprano coloratura, una pàgina ben singular perquè la veu solista no canta cap text, sinó que funciona com a instrument melòdic i l'orquestració realça la part virtuosística de la veu. Una obra del 1943 que, 3 anys més tard, va rebre el Premi Stalin. La jove soprano txeca Verónica

Karofna ja és a l'escenari de l'Auditori Municipal de Praga per interpretar, al costat de la Simfònica de la Ràdio de Praga, el concert per soprano, coloratura i orquestra, opus 82 de Reinhold Glier.

Aplaudiments a la sala Smetana de l'Auditori Municipal de Praga per la soprano Verònica Rovna i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, que sota la direcció de Yuri Hubbard ens han ofert el concert per soprano coloratura i orquestra opus 82 del compositor rus Reinhold Glier. I a la segona part del concert arriba Sergei Rachmaninoff amb la majestuosa Sinfonia número 2, una partitura que conté una paleta d'emocions extensa i que requereix un gran desplegament orquestral a l'escenari. Sergei Rachmaninoff la va compondre entre els anys 1906 i 1907, tot coincidint amb un període excepcionalment relaxat i productiu de la seva vida, quan el seu estil ja arribava a la plena maduresa. La seva primera sinfonia havia fracassat i Rachmaninoff havia quedat sumit en una profunda crisi creativa. No va ser fins després d'una pausa de 10 anys que va tornar al gènere simfònic. Aquesta etapa la va passar a la ciutat alemanya de Dresden, lluny dels disturbis i esdeveniments convulsos que vivia la Rússia d'aquells primers anys del segle XX. Aquest canvi d'aires i d'ubicació

li devia donar més llibertat interior. A més, a la ciutat saxona va gaudir de la qualitat de la cultura que oferien especialment la Staatskapelle i la Semperoper. En qualsevol cas, el bloqueig ja estava resolt i va poder escriure aquesta sinfonia de gairebé una hora de durada, que va tenir molt bona acollida. El públic va quedar captivat, sobretot pel tercer moviment, l'Adagio, que es va convertir en un autèntic èxit pel solo de clarinet. Però en conjunt és una partitura entusiasta i exuberant. Per descomptat, a la sinfonia número 2 no hi falten les característiques que defineixen la producció de Rachmaninoff: la riquesa de melodies, la melancolia i la passió. Tot això ho trobem en els quatre moviments de la sinfonia: Largo, Allegro molto, Adagio i Allegro vivace. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, dirigida per Jiří Habert, amb tots els seus efectius, explora aquesta sinfonia del romanticisme tardà que està impregnada de moments de gran tensió i lirisme. Sinfonia número 2 en mi menor, opus 27 de Sergei Rachmaninoff.

Aplaudiments per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga, que sota la direcció de Yuri Hubbard ens ha ofert la Sinfonia número 2 en mi menor, opus 27 de Sergei Rachmaninoff, una obra plena de melodia i passió, una de les sinfonies més estimades del repertori romàntic. Brillantor romàntic amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga ha estat el títol d'aquest concert que ha fet un recorregut ple d'emoció i virtuosisme per obres romàntiques de compositors txecs i russos. Yuri Hubbard, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio de Praga, ha dirigit l'obertura de l'òpera Xarka de Zdeněk Fibich, el concert per soprano coloratura del compositor rus Reinhold Glier amb la jove soprano txeca Veronika Rovna i, finalment, una de les pàgines més populars de Sergei Rachmaninoff, aquesta majestuosa i delicada Sinfonia número 2. La ràdio txeca ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat a la sala Smetana de l'Auditori Municipal de Praga al març del 2026. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar

0: sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació amb la deliciosa sonata arpeggione en la menor d'Oge 821 de Franz Schubert amb Antonio Meneges, violoncel, i Maria Joao Pires, piano.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Som dimarts 29 de setembre, és hora de començar, doncs som aquí com cada tarda per acompanyar-vos de 6 a 7, si voleu, amb el repàs de l'actualitat musical a l'assaig general de Catalunya Música.
2: I per tant és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui començarem el programa Enmarcat i Enmarcats en una nova edició del cicle de jazz de Granollers i per això ens acompanya un dels seus protagonistes. D'una banda és el músic Gerard López. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Que a més ha vingut doncs, preparat per fer un tast del seu projecte especialment arranjat pel nostre teclat. Després ho sentirem. I també aquí tenim connectada és a Violeta Amargant, vocal de jazz Granollers, perquè ens faci també un repàs d'aquesta edició. Violeta, molt bona tarda també.
5: Bona tarda.
1: Doncs també durant el programa d'avui passarem per Mollet del Vallès, on és a punt de començar una nova edició del Sona. Mollet és l'onzena i torna a unir jove talent, solidaritat i música de primer nivell.
2: Farem un repàs també d'un altre festival, en aquest cas el de Blues de Cerdanyola, tot un referent d'aquest àmbit sonor, que un any més aposta doncs, tant pel talent local com per les mostres internacionals que més ressò estan tenint ara mateix.
1: I acabarem el programa amb la visita del compositor Marcos Fernández Barrero, que ve a presentar-nos els seus pròxims projectes. El primer, molt immediat, el proper 2 d'octubre a Reus, perquè aquesta temporada Marcos Fernández Barrero és compositor resident de l'Associació de Concerts d'aquesta ciutat. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Comencem ara mateix.

0: Doncs ja ho hem recordat al sumari, a Granollers ja és en marxa el ja tradicional cicle de jazz d'aquesta ciutat, un esdeveniment amb molta història, organitzat per l'associació Jazz Granollers. Per fer-nos un mapa de l'edició tenim avui a Violeta Margan, a qui acabem de saludar, és doncs membre d'aquesta entitat, i també comptem, que també l'acabem de saludar, amb el guitarrista Gerard López, que serà un dels protagonistes d'aquest cartell. Gràcies a tots dos, Gerard i Violeta, per ser aquí. Violeta des de la distància, però vaja, en tot cas, per fer-nos doncs unes pinzellades tant del teu projecte, Gerard, de fet hem començat amb la música d'aquest projecte, com Violeta, repassant aquest cicle, que és cicle i no festival, no? Podríem començar per aquí, explicant això.
1: Sí, mira, des de Jazz Granollers organitzem dos tongades de concerts, per dir-ho així. La primera, que comença a desembre, és el cicle de jazz, i després fem una pausa per Nadal, i a partir de gener comencem amb el festival de jazz, que s'allarga fins a l'abril-maig, fins que comença la primavera. En el fons és una programació regular, el que passa és que hi ha unes petites diferències quan programem pel cicle i quan programem pel festival, que pel festival tenim un pèl més de pressupost, i llavors és quan ens hi entren els grans formats o les propostes internacionals.
0: És ja la 54a edició, que es diu molt de pressa, no? No sé, Violeta, si els criteris de programació, no?, que són, això ho sabem bé, que és apostar molt pels músics de la ciutat i del Vallès, evidentment també amb altres propostes,

0: seria una mica el plantejament amb què ja va començar el cicle, no?
1: Sí, clar, jo, evidentment, fa 50 anys no, Ara ja fa més de 15 anys, deu fer, que estic a l'associació, i des d'aleshores ja sí que hi ha uns criteris que han estat sempre allà, donar suport als músics del territori, del Vallès, de Granollers, això hi ha estat sempre, donar suport a propostes emergents, tant del territori com de fora del territori, i sobretot també la idea d'oferir al públic de la ciutat propostes molt variades i de tots els gustos, és a dir, que no ens centrem en un estil, no fem només blues o no fem només swing o no fem només, sinó que intentem que tant el cicle com el festival reuneixin jazz de tots els estils diferents, podríem dir, o de totes les tendències diferents, perquè la gent de la ciutat tingui accés a tots aquests tipus de música.
0: Mm-hmm. Recordem que es fa, l'escenari principal és el casino de Granollers, Club de Ritme, per dir tot el nom sencer, i que això ha començat ja el dia 25 amb l'Aix Trio, no?
1: Sí, vam començar la setmana passada, va anar molt, molt bé.
0: Sí, perfecte. Com no podia ser d'altra manera, perquè suposo que ja podem dir que teniu un públic força fidel, també.
1: Sí, és això que et comentava, que ara ja fa molts anys que la gent de Granollers ja sap que hi ha tant el cicle com el festival. Els concerts, ara ja fa uns anys els vam passar a les 8 del vespre, que és una hora que per les famílies és un horari molt conciliable, que pots fer un berenar sopar i després anar a veure els concerts. Els preus són preus molt populars, hi ha molts descomptes per tota mena de col·lectius, i això fa que sigui una programació que la gent, bueno, ja hi compta, ja sap que allò és allà i que ja confien també en el nostre criteri de programació i ja saben que potser una setmana els hi encaixarà més o serà més el seu estil i una altra setmana menys, però que en tot cas cada setmana són propostes de moltíssima qualitat.
0: Mm-hmm. I tant que sí. Ara sentíem, per exemple, aquest bui-bui, no?, de Lluís Coloma, que és un dels, de les propostes programades. Això serà divendres, dia 2 d'octubre.
1: Sí.
0: Si et sembla, repassem una mica aquest cartell o aquestes propostes que, com deies, Violeta, passen per tots els gustos, no?, podríem dir.
1: Sí, la setmana que ve, aquesta setmana, de fet, tindrem el Lluís Coloma. És una programació que fem amb un cicle de l'Ajuntament que es diu L'Octubre Més Gran, que ens van demanar que col·laboréssim, que és un recull de propostes durant el mes d'octubre per majors de 65 anys, i ens va semblar que fer un jazz clàssic com el Lluís Coloma, que agrada a tothom perquè és una meravella i ell és un gran nom ja, vull dir que és un artista molt consagrat al nostre país, que ens funcionaria molt bé dintre d'aquest cicle. Jo crec que després d'això ve el Pere Miró.
0: Sí, exacte.
1: Aquí ja tirem més, que això ja serà, d'aquí dues setmanes. El Pere Miró fa un estil que s'aproxima més al blues o s'aproxima més al jazz, i això ho farem en col·laboració amb l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, perquè també una de les idees de Jazz Granollers és buscar aquestes aliances amb d'altres col·lectius. Per nosaltres també és important de fer xarxa sempre que podem.
0: Exacte, això es fa, en col·laboració amb el festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, no?
1: Exacte. Amb ells ara ja fa molts anys que fem, sempre incloem una proposta del cicle dintre de... la treballem conjuntament i és fantàstic poder-ho fer així.
0: Mm-hmm. En aquest cas, Pere Miró, saxo baríton, com molt sabeu, s'acompanyarà de Bel Buquera al Hammond i Joan Casares a la bateria, no? És un format de trio.
1: És un format de trio, sí. El Joan Casares i la Bel han vingut moltíssimes vegades, ja són habituals dels cicles i els festivals de jazz del casino. El Pere Miró, que jo recordi no, que ens fa molta il·lusió tenir-lo per primera vegada.
0: Mm-hmm. Després tenim, de les joves fornades, un septet liderat per en Coldo Montner, que és un músic també que fa temps que despunta, vaja.
1: Aquest concert ens fa moltíssima il·lusió. Aquest el vaig veure jo personalment a la Fira de Vilaseca, l'edició anterior, dintre de la programació d'Emergents, i em va encantar. És un jazz que jo no sabria etiquetar, perquè és una proposta molt lliure, amb músics molt joves i molt, molt bons músics. Hi ha moments que recorda Broadway, hi ha moments que és més que passa que se'n va cap al pop, rock, country... No t'ho sabria ben bé definir, perquè és difícil, com et dic, d'etiquetar, però serà una proposta meravellosa, i ens fa molta il·lusió poder portar una proposta una mica de gran format, perquè un septet ja no és un trio, ja és una proposta una mica més gran, i ens ha vingut molt, molt de gust de convidar-lo a estrenar aquest nou disc, 1520, que és fantàstic i està a les plataformes, vull dir que si el podeu escoltar és una meravella de disc.
0: Mm-hmm. Això serà divendres 16 d'octubre,
1: Exacte.
0: Per qui s'incorpori ara

0: a la nostra conversa, que sàpiga que estem repassant aquest 54è, 54, eh? Sí, ho dic bé.
1: Sí, sí.
0: Cicle de jazz a Granollers. Si anem per, vaja, seguir

0: Arts, i això culmina amb aquest disc que presento el 23 d'octubre a Jazz Granollers, que es titula Impressions, i és un disc que consta de 7 peces, cada peça és un quadre del pintor impressionista Claude Monet, i exploro aquesta relació entre els colors i les notes musicals, analitzo la sinestèsia, com això ho puc utilitzar per escriure música, i sí, sí, serà un concert molt pictòric. Tot tindrà relació amb aquests quadres.
1: Molt bé. Deixa'ns dir els noms de tota la formació. Francesc Vidal al saxo tenor, Martí Ventura al piano, Aleix Forç al contrabaix i Joan Vidal a la bateria. Aquesta, Violeta, seria una bona representació de talent local, perquè em penso que tu, Gerard, ets de Granollers, eh? Ara ens ho comentaves. Eh?
0: Sí, sí. Bueno, de fet, és una mica un homenatge perquè tots han estat els meus professors tots aquests anys al Conservatori de Granollers. I és un agraïment de convèncer-me de seguir aquest camí del jazz i d'estudiar aquesta música improvisada, i em fa molta il·lusió tocar amb ells.
1: Mm-hmm. Deixa'm reiterar, no, Violeta, que és una cosa important en la vostra programació, que és, doncs, això, estic dient, ja dic, reitero, posar en valor el talent local, no?
2: A nosaltres ens fa molta il·lusió quan hi ha un intèrpret que surt del Conservatori de Granollers o de les altres escoles de música, els Amics de la Unió, de les escoles de música que hi ha a la ciutat o també a la comarca, que molts d'ells en algunes ocasions han vingut als concerts del Festival de Jazz com a públic i després acaben pujant a escenari com a intèrprets, i ens fa molta il·lusió poder acompanyar propostes com aquestes.
1: Si seguim amb el cartell, amb aquesta programació del cicle, el dia 30 toca la banda de Poblenou, que fa molt poc en parlàvem aquí al programa perquè vam tenir en Juan de Diego. És una proposta força singular, en el sentit de que està plantejada com una banda de carrer, no?
2: Sí, és una mica... Bueno, aquesta música així, podríem dir, balcànica, que tira les brasbans del carrer, i ens semblava que era un contrast amb la resta dels estils que hem anat tractant entre el cicle, i ens va venir molt de gust d'incloure-la també, perquè el Juan de Diego és també un habitual dels nostres cicles. El David Parres, que és el tuba, forma part de la Big Band de Granollers, i per tant també hi havia una vinculació especial.
1: Mm-hmm. Abans de seguir repassant cartell, diguéssim, m'imagino que deu haver un moment en què la família es fa tan gran, no? Coneixeu tants músics i que van repetint i van fent nous projectes i en surten de més joves, que al final, suposo que és obvi, cada cop deu ser més difícil la tria.
2: És que al final, jo crec que acaba sent molt orgànic, perquè en el fons és això que deies, és com una gran família, llavors ja ens escrivim directament, o sigui, no, Jazz Granollers és una associació que som 5 voluntaris tirant endavant, doncs, això, la programació, la comunicació, la producció, els dies de concert, estem trencant les entrades a l'entrada dels concerts, al final ens quedem amb el públic, molts dels públics són músics, ens venen i ens expliquen, ostres, doncs estic presentant això, o estic treballant en això, i al final d'una manera molt orgànica anem apuntant noms i les programacions gairebé que es fan soles, podríem dir. I això és molt bonic, també.
1: Com també és bonic ajuntar generacions, no? Veure com els consagrats segueixen, no? I vaja, i els joves, doncs, estan ben bé a l'alçada, no?
2: Sí, suposo que això també és senzill. Ara hi pensava perquè... jo no sóc músic professional, però la resta de les persones que hi ha a l'associació sí que ho són. I molts d'ells, clar, els músics, en el fons, en l'àmbit del jazz tampoc no hi ha tants, malauradament no hi ha tants festivals i tants locals on poder anar a tocar, no? I llavors és aquesta sensació de, bueno, de que sempre que pots ajudar, que pots donar un espai perquè es puguin presentar propostes noves o es puguin fer projectes, tirar endavant projectes, doncs, i mirem d'estar allà tant com podem.
1: No, no ens voldríem deixar cap nom, tampoc tenim temps per extendre'ns molt, però sí que direm que el cicle segueix amb Jordi Farrés i John Stowell. Jordi Farrés també el vam tenir fa molt poc aquí, l'Antonio Molina Trio, i també un altre projecte gran, en el sentit de que bé, és cambrístic, no? És el de Elisabet Raspall. És un quartet, però té aquest...
2: És un quartet, sí.
1: Té aquest punt...
2: Sí, sí, és aquest jazz d'autor, és un disc, a més l'Elisabet ve a presentar a l'Edeia, que és un disc que ha estat premiat als Premis Enderroc 2026. Ella ha vingut diverses vegades als cicles i als festivals, i també els músics amb qui ella treballa.

0: El Dani Pérez de la guitarra, per exemple, l'hem tingut diverses vegades i ens encanta. I ens fa il·lusió que pugui venir a presentar aquest disc que ha estat premiat aquest any amb el Premi al Millor Disc de Jazz de l'Enderroc.
1: Exacte, això serà el 20 de novembre. 7 dies després, Mila Trani, amb el seu quartet, aquí potser amb una vessant més, no sé si dir mediterrània o d'arrel, però també igualment interessant, no? Després hi ha doncs, aquest punt Manuix, amb Albert Bello i Oriol Sanya quartet. I perdona que vagi una mica de pressa, Violeta, però per tenir temps de dir-ho tot. I després està el Jazz Granollers All Stars, que també és com una cita obligada, no? Explica'ns una mica.
0: Això va començar sent una broma, i t'ho explico amb tota la sinceritat. Hi va haver un any que el Jazz Granollers depenent de subvencions i del taquillatge, hi va haver un any que anàvem molt justos i vam dir, ostres, no podem arribar al final del cicle, no tenim calés per programar, i els mateixos músics que hi ha dintre l'associació i amics van dir, va, doncs fem un concert de Nadal i arrangem Nadales en plan jazz i ja està, i toquem per amor a l'art i ens ho passarem bé i obrirem una jam session al final. I ho vam fer així una mica com per necessitat i per diversió, i a la gent li va encantar, i portem molts anys ja programant aquest concert de Nadales amb aires de jazz, que en el fons és fantàstic, perquè ara ja doncs, podem oferir una copa de cava i una mica de torró, celebrem el Nadal, i és un concert molt, molt familiar, que és sempre molt bonic, i que ara va començar sent una broma i ara és una tradició que ja no podem tirar enrere.
1: I això serà l'11 de desembre, com dius tu, ja a tocar de Nadal. Aquest All Stars són Francesc Vidal, Toni Cuesta, Joan Sant Martí, Martí Ventura, Miquel Casanova i Joan Vidal, tots ja veterans, consagrats, i vaja, reunits aquí amb aquest concert especial.
0: Sí, i tothom qui vulgui, perquè al final sempre s'acaba, al final sempre tot té un aire de jam session. O sigui que, Gerard, si t'hi vols apuntar,
2: perfecte,
0: estàs convidadíssim.
1: Segur que sí, no? Ja per dir els detalls pràctics, els concerts són a les 8 del vespre, em penso que tots.
0: Tots, és així? Sí. És així.
1: I no sé si, vaja, algun detall més que hagis de remarcar, Violeta?
0: Dic que la voluntat és això, que el públic sigui el més familiar possible. És una hora que per anar-hi amb nens, i ho dic per experiència pròpia, és fantàstica, perquè permet berenar, sopar una mica abans i després anar-hi, o si el públic adult veure el concert i sopar o sortir després. I que els alumnes de les escoles de música tenen el 50% de descompte, perquè per nosaltres és molt important que tinguin totes les oportunitats i les facilitats del món per escoltar bona música en directe, i poca cosa més.
1: Doncs jo crec que ho hem repassat tot bastant. Violeta, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat i fer-nos aquest mapa de la 54a edició del cicle de jazz de Granollers. T'ho agraïm. I aquí agraïm també de nou és el Gerard López, que és aquí. Avui no ha vingut amb la guitarra, perquè has fet un arranjament d'un parell de temes d'això que presenteu a Granollers, no?
2: Exacte, la idea d'aquest disc era sortir de totes les formes habituals de composició. Aleshores, he utilitzat recursos compositius completament nous per mi. He escrit una fuga, a partir d'aquests acords he escrit una cançó. He analitzat els colors que tenia el quadre i a partir d'aquests colors he buscat una equivalència amb una nota musical. Aleshores, com que tot fugia molt de la norma, tampoc podia escriure les cançons a través de la guitarra, i ho he fet des del piano, que és el que ara us ensenyaré.
1: Perfecte. Doncs, Gerard, si vols, ja pots prendre posició aquí al teclat que tenim a l'estudi de Catalunya Música. Ara sentirem en Gerard López amb aquest fragment d'aquest projecte que es diu Impressions. Quan vulguis.

0: Doncs és Gerard López, l'hem sentit al nostre teclat. Ell, en realitat, anava a dir, en realitat és guitarrista, però bé, també toca molt bé el piano. El podreu veure divendres 23 d'octubre al Casino de Granollers, Club del Ritme, amb el seu quintet dins d'aquest cicle de jazz granollers. Moltíssimes gràcies, Gerard.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies també a Violeta Amargan, de Jazz Granollers.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
4: Doncs això, hem arribat a un quart i mig de set. No deixem el Vallès de Granollers, anem a Mollet del Vallès, on tindrà lloc d'aquí pocs dies una nova edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet. N'hem parlat amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'aquesta població, Mercè Pérez Piedrafita.

0: Des de demà i fins al 4 d'octubre tindran lloc a Mollet del Vallès els concerts d'una nova edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, una iniciativa que enguany arriba a l'onzena edició i que va néixer en memòria d'Anna Villescusa, una jove pianista d'aquesta població que malauradament va morir el 2016 amb només 25 anys, víctima d'una leucèmia. Mercè Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mollet, explica com molts dels qui la van conèixer participen de manera més o menys directa en el disseny del festival.
1: Aquest festival treballem amb els músics, amb el Liceu, amb el Conservatori del Liceu i el Conservatori d'Amsterdam, que és allà on l'Anna va estudiar. Llavors ella allà va fer moltíssimes relacions. Doncs tots aquests nois estan molt vinculats amb la família Villescusa i, per tant, entre tots fem el programa una mica. Però, bueno, l'organització, la despesa i tot corre a càrrec de l'Ajuntament de Mollet. Però la proposta musical una mica, contactem amb ells i diuen, pues jo tocaré això, jo faré allò, una mica dissenyem com volem que sigui, perquè també ha canviat molt al llarg dels anys, perquè recordo el primer any que van venir moltíssims amics d'ella i van tocar trossets, no? Ara no, ara ja fem, pues, un concert de piano, un concert de cambra i el concert de jazz, no?

0: L'onzena edició del Sona Mollet arrencarà demà amb la instal·lació d'un dels pianos de cua del concurs Maria Canals a la plaça Catalunya de Mollet. Aquesta inauguració culminarà amb un recital del jove pianista Guillem León i donarà pas a la resta de la programació dijous a càrrec de la Mollet Jazz Band, una formació de referència de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet i l'actuació de Paula Vilà Quintet.
1: Nosaltres començarem dimecres amb el piano que té al carrer al concurs internacional Maria Canals, que ens porta un piano. Llavors passen totes les escoles del poble a tocar el piano. I llavors l'any demà, que és dijous, això es fa al carrer. Ho fem també a la plaça del poble, a Prat de la Riba, o sigui, la plaça on estava l'antic ajuntament, i ve la Jazz Band, que és una mica, bueno, els alumnes que tenim a Mollet, els joves músics que tenim, també tinguin un espai. I llavors toca la Jazz Band, que s'omple la plaça de gent al carrer. Ella feia més clàssic, feia tocar de piano, però, bueno, molts dels seus amics, i també li agradava molt el jazz, molts dels seus amics doncs, eren jazzístics i, per tant, el Daoud Salim, per exemple, vull dir, el Xavi Torres, bueno, molta gent, el Xavi Torres, el Lluc Casares, eren molt amics d'ella i han anat passant i llavors s'ha consolidat.

0: El cap de setmana concentrarà algunes de les actuacions més destacades del Festival Sona Mollet. Dissabte, el Teatre de Can Gomà acollirà el concert de l'Art Simfònica Jove, una orquestra formada per més de 60 joves músics de tot Catalunya, dirigida per Josep Maria Sauret i amb la pianista Dària Piltiai com a solista convidada. El festival es clourà diumenge amb Bon Voyage, l'espectacle de l'Orquestra Ortemis, una proposta original que combina música, teatre i humor en una producció protagonitzada per 10 músics intèrprets.
1: És una orquestra d'aquí, promoguda aquí al Baix Vallès, per el director Josep Maria Sauret, que vam contactar amb ells, llavors són 60 músics a dalt de l'escenari, molts d'ells molt joves, només grans de 25 anys, també hi ha una base de gent més adulta, però bàsicament és un lloc on van nous talents, no?, a poder pues, anar practicant. I llavors la Dària Piltiai, que ell és molt habitual, i faran aquest concert fantàstic. Normalment sempre fem dissabte fem piano i diumenge fem cambra, i aquest any és aquesta proposta que hi ha la Violeta, que també era molt amiga de l'Anna, i ens va dir, per què no ho porteu i tal? I portant aquesta proposta que és teatralitzada, vull dir que és, bueno, ja veurem, com m'imagino que serà molt bonica, diuen que és ideal, són 10 instruments de corda a sobre l'escenari i és una proposta teatralitzada. Estan a l'aeroport i representa que l'avió no surt i llavors ells es munten allà. És una manera diferent de veure música de cambra.
0: Acabem recordant que el Festival Sona Mollet té una dimensió solidària, ja que tots els beneficis obtinguts de la venda d'entrades dels concerts es destinen íntegrament a la Fundació Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia.

0: Mig minut i seran 6:45. Si l'actualitat ens portava a Mollet, ara passem per altres llocs en aquest repàs d'altres informacions.
1: I comencem parlant vos de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que presenta nova temporada.
0: La programació inclou, entre d'altres, un concert amb els germans Claret com a solistes, la segona sinfonia de Sibelius, una estrena del compositor murcià Esteban Ibars i un homenatge a Pau Casals i una Beethoven, el tradicional concert de Sant Jordi i una obra tan popular com el Bolero de Ravel. Els concerts s'estrenaran al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat i giraran per altres ciutats i en especial Vilassar de Dalt, on l'orquestra té també una temporada

0: Pla de 6 produccions.
1: Demà té lloc a Girona el concert de gala del concurs Carles i Sofia.
0: A les 8 del vespre, al Teatre Municipal començarà aquesta cita que inclou la interpretació dels dos concerts per piano i orquestra de Tchaikovsky i Grieg a càrrec d'Ivan Petrovic Poljak i Hans Chan, dos dels guanyadors absoluts del concurs amb l'Art Simfònica Jove sota la direcció de Josep Maria Sauret.
1: 70 documentals participen en la 24a edició del Festival Inèdit, que un any més passa per tots els estils.
0: L'aclamat Festival Barceloní de Documentals Musicals ha presentat fa poques hores el seu cartell definitiu. Els noms de Jordi Savall, Yuha Wang i Sun Ra són algunes inspiracions d'algunes de les cintes que es presenten en aquesta edició, que tindrà lloc del 29 d'octubre al 8 de novembre. Sentim Astrid Rus i Toni Carol, directors del festival.
2: Farem un recorregut del funk a l'electrònica, passant per la salsa, el metal, la música més experimental, el punk, el hip-hop, el flamenc més pur, la música clàssica o el dembow.
3: El que sempre diem, que és que a través de la música ens expliquem a nosaltres mateixos i com a societat.
0: El programa de la nova edició es consolida com a aparador de l'audiovisual català, destacant els nous documentals d'Albert Serra i Carla Simón, a més de comptar amb la iniciativa Inèdit Lab, que impulsa el talent amb diferents activitats com tallers i taules rodones.
1: I acabem amb els Premis Max, que obren el període d'inscripció.
0: Els espectacles estrenats o en gira entre el 16 de desembre de 2025 i el 15 de novembre de 2026 podran optar a aquests premis, un certamen que organitza anualment la Societat General d'Autors i Editors, la SGAE, a través de la Fundació Homònima. Entre les 22 categories hi ha les de dansa, millor espectacle i millor intèrpret, la de millor coreografia i la de millor espectacle musical o líric. Aquesta serà la 30a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, un dels reconeixements més amplis en aquest àmbit a nivell estatal.
4: Seguim endavant i ara l'actualitat ens porta a Cerdanyola.

0: La ciutat de Cerdanyola ja ho té tot a punt perquè comenci una nova edició del seu festival de blues i un any més fem una ullada a la programació que torna a concentrar algunes de les millors propostes internacionals i locals emmarcades en el gènere sonor afroamericà. Recollim unes impressions de José Guillén, director artístic del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, que enguany es desplegarà del 2 a l'11 d'octubre. Aquesta edició és la número 35.
1: És un orgull, no?, estar encara aquí en actiu i, a més, d'aquesta manera, allò, força, no? Jo crec que el festival ha aguantat perquè ha passat molt més enllà de ser un festival a l'uso a una cosa ja de ciutat. Aquí a Cerdanyola es respira blues tots aquests dies d'una manera tremenda, no? Vull dir, els locals, els bars, les associacions, tothom es volca. Per això, d'aquí el nom, no? Festival Blues de Cerdanyola, no? És com un blues nostre, no?
0: La 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola agruparà més de 40 concerts en espais diversos de la ciutat, com bars, locals i la biblioteca, i comptarà, com sempre, amb els escenaris principals. La carpa Xarau, una carpa de 45 metres de diàmetre, amb capacitat per més de 2.000 persones, i el Teatre Ateneu. A la carpa hi actuaran els francesos Joel i el català Jean Nieto en la vetllada inaugural aquest divendres dia 2. Així, s'encetarà un cartell del qual repassem alguns noms i comencem per la part internacional.
1: Tenim a l'Anna Popovic l'últim diumenge, dia 11. Tenim a la Dama Hanlo, que és la guanyadora del Blues Challenge, una noruega música emergent també, que jo crec que ràpidament sortirà a l'escena i triomfarà. Tenim el D.K. Harrell, una sensació jove del blues dels Estats Units, considerat la gran promesa que manté viu l'esperit clàssic del B.B. King. O sigui, això és el que diu la premsa, no? Tenim l'Andrew Dupont, un cantautor de Nova Orleans nominat als Grammy. Jo crec que, per destacar, no?, aquests noms ja tenen ganes de vindre aquí, no?

0: Parlar de blues és parlar de molts terrenys sonors que hi tenen a veure i d'alguns que fins i tot provenen d'arrels diferents, però que hi casen a la perfecció. És per això que un any més el Festival de Blues de Cerdanyola compta amb formacions com el col·lectiu Oleándole i el seu flamenc Fusió, una cita el 7 d'octubre amb la col·laboració de Casa Andalusia, o Adama Hanlo, artista amb arrels gambianes, que tancarà cartell el dia 11.
1: El blues, nosaltres el tenim com un arbre amb moltes rames. El blues, diguem, és la base. A partir del blues surten moltes altres coses, molts altres subgèneres, o anomenem-los com sigui. I llavors una mica és el que busquem. També tenim alguna proposta blues allò més profunda, no? Més del delta, del Mississippi, no? Però clar, com tots els gèneres musicals estan en evolució i tots es fusionen. Llavors nosaltres ho entenem una mica així.

0: Sí, seguim repassant el cartell de la seva 35a edició. El Festival de Blues de Cerdanyola enguany repeteix una experiència de blues i tints clàssics, un concert dels veterans a Contra Blues amb la Jove Orquestra de Cerdanyola per celebrar també els 20 anys de la banda. La Cerdanyola Blues Band és una altra de les formacions locals que no hi poden faltar i la veu d'Esther Walks, una de les veus més aplaudides a casa nostra, sonarà el dia 10 a la Carpa Xarau amb nou repertori. Enguany el festival tampoc hi faltarà la part divulgativa, sobretot adreçada als més joves. Al costat de la projecció de documentals a la Biblioteca Central, el Teatre Ateneu ha programat el dia 6 dues xerrades per alumnes d'ESO.
1: Inclús ara ja tinc la segona generació, ja són els fills que estan vivint-ho també. Llavors nosaltres fem activitats per totes les edats, des d'infants, les escoles, aquí a l'Ateneu fem unes audicions, que la mateixa escola de música, els professors, montes unes audicions doncs, en les que expliquen què és el blues, les seves arrels i com se porta a terme, no? Inclús allò per la bateria, fa això, el baix, fa aquest, o la forma del blues és aquesta. I és una manera, bueno, doncs de divulgar el blues, no? I d'agafar públic nou, també.
0: Entre les activitats paral·leles als concerts, el Festival Vallèsà també ha organitzat una exposició de l'artista conegut com El Marquès, autor del cartell del festival que es pot visitar a la sala Elisa Arimany. També hi ha cabuda pels balladors, perquè el dia 3, a la plaça de l'Ateneu de Cerdanyola, s'ha programat una sessió de ball de blues i de swing amb el grup Voodoo Jazz Band i l'associació Lindy Hoppers. Fins al dia 11, doncs, hi haurà blues per tots els racons de la ciutat i tots els detalls es poden trobar al web bluesdecerdanyola.com.

Doncs en Bruce, hem avançat fins ara. Falten exactament 20 minuts per arribar a les 7 i de seguida rebem a l'estudi el compositor Marcos Fernández Barrero, que ve a presentar-nos els projectes que el tindran ocupat durant els

0: propers mesos.
1: Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morlo. Interpretaran el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

Assaig general. El programa d'actualitat musical de Catalunya Música.

0: Com hem anunciat en el sumari, ja ens acompanya el compositor Marcos Fernández Barrero, que ve un any més a presentar-nos els seus projectes, alguns dels quals, de fet, ja coneixíem quan s'estaven tot just formant l'any passat. Doncs, Marcos, bona tarda, gràcies per tornar al programa.
1: Bueno, moltes gràcies per convidar-me.
0: El que dèiem, ara hi ha projectes que segurament ja els vas deixar apuntats l'última vegada que vas venir, però faltava de concretar potser intèrprets o dates o algun detall del concert que ara ja ens pots concretar. Per tant, ja parlarem de dates exactes que passaran aquests propers mesos. I abans d'això, potser ens fixem en el que serà més llarg, que és aquesta residència a l'Associació de Concerts de Reus. És una entitat més que centenari, em sembla que té molts anys i molta tradició, i per tant, com va rebre aquesta invitació a formar-ne part?
1: Sí, va ser una sorpresa molt, molt agradable, perquè jo coneixia el seu director artístic, que és el Marc Moncusí, havíem pres algun cafè, havíem compartit partitures i tal, i bueno, es veia que teníem ganes de fer alguna cosa junts, no? I va ser doncs, l'any passat que em va proposar doncs, aquesta idea de formar part de... Doncs, d'aquesta oportunitat per compartir les meves obres més de tipus cambrístic, solístic, no? Perquè tot i que tenen una orquestra resident i segurament acabarem fent alguna cosa junts, doncs clar, tenen tota aquesta col·lecció, diguéssim, no? de músics bons i, bueno, i formacions interessants, no? I clar, jo tenia un munt de partitures i ara n'acaben sortint més, no? Que estaven allà en el calaix perquè no, bueno, perquè s'havien fet en el seu moment, i gràcies a això ara algunes poden tenir una altra interpretació i d'altres que s'havien quedat doncs, en aquell calaix sense l'estrena, doncs ara rebran estrena, no? Llavors, bueno, és una oportunitat molt maca.
0: A més, ja ho has dit, per formacions molt diverses o per solistes diversos, és a dir que, vaja, és una residència amb tot el sentit de la paraula, no? Que a vegades sota aquest paraigua de residència i a fórmules molt diverses, depèn de l'auditori o de la institució que programa.
1: Bueno, jo com que parlo bastant amb el Marc Moncusí, jo crec que també és una oportunitat per afegir la teva imaginació, no? Doncs, per exemple, l'altre dia se'm va passar pel cap una idea, no? I li vaig dir, escolta, mira, ara quan ens veiem el dia 2 m'agradaria comentar un parell d'idees. Ah, sí, home, i tant. És a dir, que hi ha aquesta proximitat que jo crec que no només es pot quedar en la interpretació de les teves hores, sinó que si a tu se t'acudeix alguna cosa, doncs amb ells em dona la sensació que també els hi agrada, no?, aquestes propostes, perquè al final la música no té per què ser només tocar-la, no?, sinó que també es pot parlar, no?, segurament, doncs a lo millor més endavant acabo presentant doncs, o parlant de les meves peces i apropant-les al públic, això sempre és bonic, no?
0: Mm-hmm. El dia 2, ja que l'has esmentat, és la primera cita d'aquesta residència.
1: Correcte.
0: 2 d'octubre, amb una peça de l'Elisenda Fuster, violoncel, i les altres dates són 16 d'octubre, 20 de novembre, 19 de febrer i 2 d'abril, vol dir que durant tota la temporada estaràs ocupat o hi haurà alguna mena de relació amb Reus. I de la resta de concerts, suposo que no voldràs destacar un per damunt de la resta, només són 4 més, si vols comentem una mica quins són els intèrprets.
1: Sí, per mi tots són igual d'especials, perquè clar, al final, no, la música és com escollir un fill, no? O sigui, jo crec que això no es pot, no?
0: El dia 16 d'octubre serà el torn del pianista Pierre-Laurent Bouchard-Lap. No sé si els has proposat tu, alguns intèrprets, o són d'ells,
1: No, això és una combinació de les converses, com han anat desenvolupant-se.
0: Un altre pianista, Rachid Bernal, el 20 de novembre. El 19 de febrer, aquests els coneixem, la Emma Stratton i la Bel Tomàs. Uh-huh. I el 2 d'abril, quartet Telemann. De tot això, ara no sé si hi ha alguna estrena, que això sí que podem dir que passi, es passi la il·lusió.
1: Sí, sí. De fet, a l'Elisenda, tot el que tocarà uns quants preludis dels 12 preludis que tinc per cello, doncs tots són estrenes. Ara no me'n recordo quants tocava, però hi havia uns quants. Després, el pianista francès encara no sé què ha escollit. Jo li vaig enviar el catàleg de piano i encara, bueno, ell va escollir alguna cosa, però encara no ho sé. I el Rachid, aquest va escollir la tocata que vaig fer ara fa 20 anys. És la peça més antiga que tinc. Aquesta no és estrena, però després ja amb la Bel i amb la Bel Tomàs i l'Emma Stratton també serà estrena, perquè han agafat un dels 6 interludis que tinc per violí i piano, que no s'ha tocat, i el quartet de corda que tocaran també serà estrena, és a dir, que ha coincidit que podrem presentar unes quantes estrenes.
0: Per curiositat, aquesta obra de fa 20 anys t'hi sents plenament identificat. Bueno, això n'hem parlat altres vegades amb altres compositors també, de com evoluciona el llenguatge propi, no? Segur que t'hi reconeixes, no?
1: Sí, és una bona pregunta. Sí que és veritat que han passat moltes coses, no?, pel mig, però jo crec que sí, i tant. És a dir, hi ha molt de ritme, hi ha aquests poliacords que encara faig servir. Jo crec que es veu aquesta intenció de voler desenvolupar el ritme i acabar fent les polirítmies que faig ara. Llavors encara era massa jove i no tenia aquesta necessitat, però jo crec que hi havia una petita necessitat, per petita que fos, no?, de marxar del 4x4, no? I llavors jo sí, jo em sento identificat amb aquesta peça.

0: Seguim parlant d'altres compromisos de Marcos Fernández Barrero d'aquests propers mesos, com dèiem, un altre molt immediat, el 25 d'octubre, per tant, entremig de tota aquesta residència que ara acabem de comentar, no a Reus, sinó a Terrassa, a l'Auditori, amb l'Orquestra Terrassa 48 i el Trio Pedrell. Aquest és un projecte que em sembla que en vam parlar i que, com dèiem, faltava concretar la data, no? Que és un triple concert que s'estrenarà. Sí, sí. I aquí em sembla que havíem parlat una mica de la fórmula aquesta del triple concert, dels grans referents que hi ha en el repertori i de com tu estaves en aquell moment component, no? Segurament.
1: Sí, sí, correcte. Estava començant, sí. Doncs mira, aquí al final jo crec que el interessant, a més de presentar un grup solista, un grup de cambra com a solista, i a sobre un grup de cambra tan interessant com el Trio Pedrell, és també la dramatúrgia de la peça, perquè com passen moltes de les obres que he anat fent els últims anys, hi ha un tema urbà, un tema d'espais naturals que acabo presentant, no, la peça, i aquesta en concret el que vol és transmetre la idea de les ciutats modernes actuals, no? Normalment jo sempre havia acabat fent la ciutat de Barcelona perquè és on hi visc, no? Però en aquest cas, com que el projecte era molt terrassenc, és a dir, el Jordi Humet, que és el pianista del Trio Pedrell, és qui em va demanar aquest encàrrec i és molt bon amic de quan estudiàvem junts, és de Terrassa, l'orquestra de Terrassa és de Terrassa, no? L'orquestra 48, i això es va finançar també amb l'Ajuntament de Terrassa a través de les beques CREA que tenen. Llavors, clar, és que feia, això havia de ser un producte terrassenc, no? Llavors, en el fons, quan el que voldrem és que l'audiència escolti Terrassa, no només la vitalitat de la ciutat, sinó també aquest passat històric que tenen industrial, però també el contacte amb la natura del Vallès, no? Llavors, bueno, cada moviment tracta de transmetre una d'aquestes idees.
0: I com ho has fet per agafar inspiració? Dic, perquè Terrassa està aquí al costat. No sé si has fet alguna visita especialment guiat per algú que t'hagi explicat alguns racons, o fins i tot si hi ha alguna melodia pròpia que identifiqui la ciutat, perquè, no ho sé, perquè la fan servir en alguna festa.
1: No, he volgut sortir d'això i he fet una cosa que faig sovint ara des de fa uns anys, que és l'extrapolació de dades en valors musicals, no? És a dir, ara tu pots recollir dades de qualsevol paràmetre, no? És a dir, de la pluja a Terrassa, de la quantitat de gent que hi ha pels barris, no? Això ja ho havia fet en el cas del Vallet, aquell Smart City, en el concert de saxos també, per traduir coses de Barcelona. Doncs aquí vaig agafar les dades que jo creia que eren més importants o que reflectien millor, en aquest cas, l'expressió d'una ciutat actual com és Terrassa, per extrapolar-ho amb valors musicals, perquè la música al final són números, tot i que ens emociona, són números, no? I bueno, després acabes afegint-hi doncs, el teu gust personal, no? Per usat.
2: Quan parles de dades, ens hem d'imaginar tants percents de població, per dir-ho així,
1: sí, sí,
2: o de soroll, o...
1: Correcte,
2: no?
1: Sí, sí, pot ser qualsevol número aplicat a zona, a dia del mes, de l'any, és a dir, sí, sí, és a dir, un gràfic, per dir-ho d'alguna forma.
0: I, per tant, la forma del concert són tres moviments, això sí, bastant canònic.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I dèiem ara fora del micròfon que... Vaja, m'ha sobtat, que pel calendari haguéssiu tingut tant de temps de ja haver assajat amb el trio, és a dir, entenc que vas compondre, no ho sé, en un termini determinat de X mesos, el trio ja s'ha pogut estudiar i ha pogut assajar ja amb ells.
1: Amb ells i amb l'orquestra no, però el trio, sí, sí, sobretot el Jordi, el meu amic, com que tenim molt de contacte, doncs jo li anava passant ja fórmules pianístiques, no? I clar, en el juny, que és quan es va acabar tot, jo ja vaig lliurar tot, totes les parts i totes les partitures, i això va ser, em sembla que a l'agost, que van tenir unes trobades i em van trucar per compartir un dels assaigs. I bueno, jo ja sortia, realment ja sortia, i vaig dir, mira, escolteu, gravem-ho, perquè a mi m'agrada tenir-ho, i a més, mai se sap, és a dir, segurament ho podem compartir per incentivar que la gent vingui, no?

0: L'últim projecte del qual ens vol parlar avui Marcos Fernández Barrero, aquest haurem d'esperar una mica més fins al 26 de febrer de 2027 i haurem d'anar fins a Màlaga per l'estrena del concert per violoncel amb el solista Guillermo Pastrana i amb l'orquestra filarmònica d'aquesta ciutat, que és una ciutat que ara potser feia temps que no en parlàvem, però l'orquestra, però em sembla que és molt activa dins del panorama espanyol, no?
1: Sí, sí, sí, és una de les orquestres de l'AEOS, de l'Associació d'Orquestres. Sí. Encara no havia tingut oportunitat de treballar amb aquesta i, bueno, em fa especial il·lusió, clar.
0: Com és aquest concert per violoncel?
1: Doncs en aquí també faig servir les dades. En aquest cas és per transmetre paràmetres del Mediterrani, sobretot de la conca mediterrània, una mica per compartir aquesta consciència, no, del medi ambient, perquè cada any trobem notícies dolentes, no? I dius, bueno, doncs mira, hem de ser més conscients de tot això. I llavors és una peça que sona nostàlgica, però amb energia, és a dir, jo he trobat una combinació de tempos i de caràcters que m'agrada molt, que és el tempo allegro, però amb harmonies nostàlgiques. Això és una cosa que no es fa molt, però que quan la sents té una força molt gran. Però normalment allegro, el tempo allegro l'associem amb acords majors, amb alegria, no? I les harmonies nostàlgiques les associem a adagios o tempos més lents. Però si barreges aquestes dues sensacions, és com barrejar una salsa d'aquestes britàniques que fan d'allà, jo què sé, una salsa de menta con la carne, no?
2: Agradosa, per exemple.
1: Sí, sí, que dius, això, esto no pega. Però després tu menges i

0: Dius, ostres, sí que pega, no? Doncs aquí va passar el mateix. Vaig trobar allà una fórmula que en el triple concert ja la vaig desenvolupar, sobretot en el primer moviment, i em va agradar, perquè hi havia també un cert to de nostàlgia de preguntar-te cap on van les ciutats actuals, no? I en el concert de cello em volia preguntar, aviam, cap on anem com a societat, no? Com a éssers humans, és a dir, ens estem carregant el planeta, doncs hem de fer alguna cosa, no? Llavors és com el voler ser proactiu, però al mateix temps que notes que no es pot, no? Que tens una barrera, no? I això jo crec que és una novetat, és una combinació que és molt interessant. I clar, llavors el cello a vegades representa aquesta expressivitat de voler sortir d'aquesta caixa que no li deixen, no? L'orquestra a vegades fa de tempesta, bueno, per dir-ho així, d'una mica que s'entengui, no?, ràpidament. Mm-hmm. Aquesta és la temàtica, diguéssim.
1: I deixa'm fer una pregunta, ja que has presentat dues obres que estan, si ho entès bé, doncs construïdes amb la mateixa tècnica que aquesta de les dades. Mm-hmm. Evidentment, això és una signatura teva, però que queda oculta, no?, la partitura, o tu pots explicar-ho als intèrprets quan ho preparen, però diríem, si no, evidentment no ho sabrien, i el públic segurament no ho sap tampoc, no?
0: Sí, això passa una mica desapercebut, i quan ho intentes explicar als músics, veus que comencen a badallar, no? Sí. Bueno, al final ells el que necessiten és entendre la idea, no?, posar digitat perquè soni bé, al final acaben entenent la peça, no? No cal aquest nivell de explicació. No, sí que està bé dir-ho, que ve de les dades, però, home, jo crec que és una cosa més de compositors, no?, d'acadèmics, això de xerrar entre nosaltres, no? Al final és com, sí, una cosa una mica massa tècnica i fora de context potser queda una mica massa científic tot.
1: No et sap greu que quedi oblidat, doncs, i que potser el segle que ve algú busqui la numerologia que hi ha darrere de la partitura, com ara fem amb la música de Bach, no?
0: Hauria de deixar alguna cosa escrit, sí, perquè si no passarà... Sí.
1: Molt bé. A part d'això que hem comentat, Marcos, vols aprofitar per fer algun altre anunci o explicar algun altre projecte?
0: Bueno, hi ha projectes, el que passa és que encara no estan confirmats, però bueno, sí que segurament acabarem, clar, els concerts que hem parlat avui de la primera temporada de l'Associació de Concerts de Reus, doncs són els d'aquest any, però n'hi hauran de més l'any vinent, no? I segurament encara no està confirmat, però sí que hi ha intenció de que hi hagi una cosa nova per orquestra i cor, diguéssim. I això ja seria un projecte molt potent. Ens agradaria ficar la identitat de Gaudí, perquè Gaudí va néixer a Reus, és una figura important, no? I encara estem dins de l'any Gaudí, no? Llavors, bueno, tenim aquesta idea, però bueno, encara ens falta confirmar coses.
1: Doncs quan siguin realitats ja ens ho vindràs a explicar, si
0: molt
1: vols.
0: Bé,
1: avui ens quedem amb això, recordem el més immediat, el 2 d'octubre, concert de l'Elisenda Fuster, i el 25 d'octubre l'estrena del triple concert a Terrassa.
0: Així.
1: Doncs que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
1: Fins la propera.

0: Assaig general.
1: Doncs avui ens acomiadem amb la música de Marcos Fernández Barrero i us avancem que demà dimecres, entre d'altres, la que sentirem és la música de Verdi, perquè avui s'ha presentat l'arribada al Liceu de la producció de La jove Aida.
2: També parlarem d'una proposta del duet format per Santiago Arias i Gustavo Cabrera, bandoneonista i violinista, que impulsats des de Casa Amèrica a Catalunya arriben als nostres escenaris amb una proposta que porta el tango i el folclor argentí a tins contemporanis.
1: Doncs us esperem a les 6 per repassar aquests i altres temes, com sempre. Salutacions de l'equip del programa, que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I us esperem demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen

0: deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. Linga. A Catalunya Música.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
2: la, la. Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Tant se val on em porti el meu voler, tant és on em vulgui dirigir, tant és en un sol mot, com o per què, o quan sóc en un lloc, ells són allà. En un carrer, en un parc, en un jardí, en una plaça, en terra o empedrat, de tot arreu no paren de sortir. Els homes amb els quals no m'he casat. El frec em passen com aquell qui re. Jo els miro a tots, amb un esguard cretí, i dic per mi, senyor, tingueu mercè. Aquest és l'home a qui em voleu unir? No són cap ésser rar o peregrí. Es mouen com tothom, que hi ha al meu costat. Fan goig, sí, però no fan ben bé per a mi. Els homes amb els quals no m'he casat. Segur que tota mare és del parer que et poden desviar del bon camí. Però encara que se'ls té, per qui sap què, a mi no és que m'acabin de vellir. El cap no se'ls argenta de patir, ni amb brins del seny que encara no han posat. Et ve de nou carrer els vingui d'aquí, els homes amb els quals no m'he casat. Davant del cas d'haver de compartir la seva vida amb mi, ben garbellat, segur que no m'haurien dat el sí. Els homes amb els quals no m'he casat. Dorothy Parker. Homes amb els quals no m'he casat. És una obra satírica, escrita per la cèlebre autora, humorista i crítica nord-americana. La va publicar l'any 1922. Un dels exemples més brillants d'aquest enginy mordaç, irònic i avançat que tenia de la seva època. El text va ser editat en forma de poema, com recull de breus esbossos, que són unes vinyetes literàries. I perquè el que feia era fer un breu repàs, doncs, de diferents arquetips d'homes amb els quals va conviure o va conèixer, celebrant el fet d'haver evitat de casar-se amb ells. I de fons és una cançó dels anys 30, és una peça jueu americana molt popular als anys 30. Porta per títol Weymir Bist du Schein i és un títol en yiddish que significa

significa aproximadament «per mi ets preciosa», i que canten les Andrews Sisters. Què? Preparats? Sí? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour.

I aquest següent trajecte, agafem un camí completament diferent. Mireu, anem a escoltar La veu de les muntanyes. És un poema simfònic escrit per Felip Pedrell a París l'any 1877. El va titular El cant de les muntanyes. El títol preliminar era La veu de les muntanyes. I segons explicava el mateix autor, o explica en la seva autobiografia, em vaig posar a escriure les escenes simfòniques locant dels muntanyes i que constaven dels nombres següents, cadascun amb el seu corresponent epígraf. El primer era el preludi, del de la serra, ne ressona una veu. De ma infantesa l'ús perfums i records m'aporta l'aire. També hi havia l'albada. Tot és dolçura. Maima, tot és amor, lo matí. L'aplec, los cors plens d'alegria, pugem, pugem, ninetes, pugem a Montserrat. La pregària, a la verge Pia muntar fins a sos peus, me permetia de les cristianes oracions anales. I la festa, cançons i danses, enmig dels arbres, los concerts, s'usinen, tot era bell i dolç. Lo sol en púrpura, la terra en flor.

Doncs era música del tortosí Felip Pedrell. Sentíem un dels fragments del Cant de la Muntanya, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya que dirigia Edmond Colomer. Una obra que el compositor Capadrell es va inspirar en el contingut literari dels poemes simfònics de Franz Liszt. En aquest cas, el títol és El que s'escolta a la muntanya. Ell ho va escriure l'any 1848. Per cert, 3 anys abans, Liszt havia fet estada aquí a Barcelona. Va venir a fer 6 concerts. I va deixar una petja imborrable entre tota la gent que el va poder sentir. Mireu que us dic que tardaríem anys en tenir un músic d'aquesta volada, aquí, al nostre país.

I som ara amb Alexander Glazunov i també amb Frédéric Chopin. Perquè Glazunov, el músic rus, coneixia i valorava molt la música del polonès. De fet, Chopin va ser una influència important a la seva escriptura pianística, especialment en la concepció melòdica i en l'ús del color harmònic. I també, amb tot això, el músic sovint interpretava obres de Chopin i en va editar música. La seva admiració, a més, s'emmarcava en una relació molt més ampla amb aquella tradició romàntica europea. No era només un imitador de Chopin, sinó que en va assimilar alguns recursos dins d'un llenguatge molt més vinculat al nacionalisme rus i a la tradició de Rimski-Korsakov. Sabem que un estudi és una peça musical escrita originalment per practicar i desenvolupar una determinada tècnica, però és que els estudis d'ell, de Chopin, són obres artístiques per elles mateixes i expressives. Són molt més que una obra escrita per practicar i desenvolupar una determinada tècnica. I aquest estudi de l'Opus 25, el número 7, n'és un exemple. Aquí el que fa Glazunov és agafar aquest estudi, el número 7 de l'Opus 25, i fer un arranjament per a violoncel i piano. I el resultat és aquest.

0: Doncs era música de Frédéric Chopin arranjada, escrita originalment per a piano, és l'estudi número 7 de l'Opus 25, i que anys més tard Alexander Glazunov en faria la seva famosa versió arranjada per a violoncel i piano, i que nosaltres sentíem en la versió de la violoncel·lista Maria Kligel i el pianista Bernd Glemsa.
1: Un viatge per l'extraordinari univers musical.

I som ara l'any 1788, amb una música que és per celebrar el retorn de l'emperador Josep II d'Habsburg de les batalles contra l'imperi otomà. Una missa coneguda popularment com la missa de l'emperador, la missa número 1 en re major del compositor Antonio Salieri, una de les obres sacres més destacades d'aquest compositor italià. I és una obra que representa una fita important en la música de la capella de la cort de Viena, on Salieri va exercir com a prestigiós mestre de capella durant 36 anys. Tot i que és molt més recordat per les seves òperes, però va compondre un centenar d'obres religioses. I també és molt més recordat per la malaurada pel·lícula, meravellosa pel·lícula, però que el

l'han posat com un personatge envejós, un personatge com un secundari de la història de la música, i no és veritat. Antonio Salieri va ser un gran compositor, tot i que doncs, aquella pel·lícula li ha fet més mal que bé. Però si grates una mica, veus que ell va ser un personatge molt important en la seva època. I també va ser un compositor molt important. I aquesta música n'és un exemple. És el credo d'aquesta missa de l'emperador.

0: Doncs era música d'Antonio Salieri. Era el credo de la missa de l'emperador en re major. I que nosaltres sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Lungin, que és una agrupació musical austríaca amb seu en aquesta ciutat de l'estat de l'Alta Àustria. Ho sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica i el cor de Sant Florian. Dirigia Uwe Christian Haga.
1: Did you say I've got a lot to learn?
0: Has dit que encara he d'aprendre molt? Bé, no pensis que intento no aprendre-ho, perquè aquest és el lloc ideal. Ensenya-m'ho aquesta nit. Comencem per l'ABC de tot plegat. Passem directament a l'X i Z. Vinga, ajuda'm a resoldre el misteri. Ensenya-m'ho aquesta nit. I així diu, i continua aquesta cançó que porta per títol Teach Me Tonight. Ensenya-m'ho aquesta nit, una cançó que parla d'una persona que demana algú que li ensenyi a estimar, a tenir una relació romàntica, amb un to de coqueteig i de doble sentit. Una cançó escrita el 1953 per Jean de Paul, la música i la lletra d'On Ray. Ah, i la cançó cap al final diu: hi ha una cosa que no em queda clara, amor meu. Cal que el mestre s'acosti tant? La graduació és a tocar. Va, ensenya-m'ho aquesta nit i aprofitaré per escriure't, t'estimo't, mil vegades al firmament. Canta la gran Dinah Washington.

I aquesta música que estem sentint de fons, doncs probablement molts de vosaltres l'heu reconeguda. I aquí farem la parada. Avui és dimarts, és el dia que m'agrada que anem plegats en d'estrena. Doncs avui anem a una estrena que va tenir lloc el 15 de maig del 1981 al Regne Unit. Als Estats Units seria el setembre d'aquell any. Espanya, el desembre, per Nadal. I es doblaria en català per estrenar en cinemes l'any 1982. Parlem de la pel·lícula, de l'aclamada pel·lícula britànica dirigida per Hugh Hudson, Carros de Foc. Una pel·lícula que la música li varen encarregar al compositor grec Vangelis. Bé, si regulem una mica en el temps, si fem una mica de història, a mi la pregunta que se m'acut és com es varen conèixer Hudson i Vangelis, el compositor i el director? Doncs mireu, es havien conegut a finals de la dècada dels 70 a través del món de la publicitat i els documentals a Londres. Abans de fer el salt al cinema, Hudson era un director molt prestigiós d'anuncis de televisió i documentals. I Vangelis, per la seva banda, es havia instal·lat a Londres l'any 75 i havia construït els seus famosos Nemo Studios. Bé, el tàndem es va consolidar arran de dos fets claus. Per un costat, Hudson va contratar el compositor per posar música a diversos anuncis comercials de televisió. I, a més, el director va descobrir el gran potencial de Vangelis mentre editava un documental de baix pressupost utilitzant com a fons una cançó del compositor grec. I per un altre costat, quan Hudson va rebre l'encàrrec de dirigir Carros de Foc, va tenir la idea, poc ortodoxa, d'escollir Vangelis en lloc d'un compositor clàssic tradicional. Ella volia evitar una pel·lícula típica, pel·lícula històrica, de patrimoni, i buscava una música d'avantguarda que connectés el passat amb la modernitat. I així és com va néixer Carros de Foc. Una pel·lícula que, fixeu, està basada en un argument amb fets reals, explica la història de dos atletes britànics que es preparen per competir als Jocs Olímpics de París del 1924. Dues històries reals, com us deia, i a partir d'aquí arranca la pel·lícula. Bé, anem al procés ara creatiu de la banda sonora de Carros de Foc, que va ser absolutament revolucionària per a l'època. Mireu, aquella música que va escriure Vangelis, que per cert, el seu nom real era Evangelos Odisseas Papatanasio, ja havia nascut el 1943. Bé, doncs, conegut com Vangelis, ell el que va fer és trencar amb la tradició de les pel·lícules històriques, que fins llavors utilitzaven grans orquestres simfòniques, apostant en el seu lloc, en lloc d'això, apostant per la música electrònica de sintetitzadors. I això ha fet que estigui considerat una de les figures més influents de la història de la música contemporània i de les bandes sonores. Clar, el que buscava el director Hudson era una banda, era una música que sonés moderna i anacrònica. Això fet expressament. I el propòsit era transmetre energia, esforç, dinamisme dels atletes d'una manera actual, podríem dir, en lloc de fer un simple retrat nostàlgic dels anys 20. I aleshores, quan li va encarregar la banda sonora als estudis, a Nemo Studios, el que va fer ell és compondre, arranjar i gravar tota la música en solitari al seu estudi, utilitzant l'estudi com si fos un instrument en ell mateix. I el que feia era superposar pistes de sintetitzadors, especialment el cèlebre Yamaha SC-80, pianos acústics i percussions. Aquest Yamaha és un dels sintetitzadors analògics, polifònics, més icònics, reverenciats, us diria fins i tot, influents de la història de la música. El va llançar la companyia japonesa Yamaha l'any 77 i està considerat per molts com el primer gran sintetitzador de la indústria musical i el cim del disseny analògic clàssic. Clar, per un altre costat, hi havia també que el compositor no treballava escrivint partitures tradicionals, sinó que improvisava directament. Hudson li portava el metratge de les escenes ja editades i aleshores ell, Vangelis, tocava els sintetitzadors en directe mentre mirava les imatges projectades a la pantalla de l'estudi i així capturava l'emoció exacta de cada pista. El famós tema d'obertura mentre els atletes corren per la platja va néixer d'una casualitat i d'una insistència. Originalment s'havia previst utilitzar una peça preexistent d'Evangelis que es titula L'infant, del seu àlbum Òpera Sauvage, això, òpera salvatge. Tot i que la música funcionava bé, ell va insistir que podia crear alguna cosa encara millor i específica per l'escena. Es va tancar

tancar l'estudi i va compondre una nova melodia. Quan Hudson va rebre, quan Vangelis li va interpretar de nou aquest tema al piano, el director en va saber a l'acte que tenia l'obertura perfecta, el pols constant de la caixa de ritmes que imita el batec del cor i els pas i les passes dels corredors. I això combina amb la melodia de sintetitzador per ensalçar la seqüència a la categoria de mite cinematogràfic. Tant és així, tant mite cinematogràfic, que finalment la pel·lícula es va convertir en un èxit mundial, aquesta música en un himne de cultura popular associat a l'esforç i a la superació esportiva. I va guanyar aquesta pel·lícula 4 premis Òscar, incloent la millor banda sonora original per Evangelis i també per la millor pel·lícula. I el resultat de tot plegat va ser aquesta música.

I avui, com a souvenir, Evangelus Odisseas Papatanasiu i Demi Rossos. Són ells. Per un costat tenim Evangelis, que és el nom artístic d'aquest compositor que acabem de sentir, aquesta música seva. Compositor, músic pioner de la música electrònica grec, nascut l'any 1943. I per l'altre costat tenim Demi Rossos. I direu, i què té a veure amb la música d'Evangelis? Doncs mireu, la trajectòria i el llegat d'Evangelis es podrien resumir en diversos punts. Perquè abans de ser un compositor en solitari, Evangelis va tenir un gran èxit a finals dels 60, principis dels 70, amb un grup de rock progressiu i psicodèlic que es deia Aphrodite Child, que era una banda grega de pop i rock formada l'any 67 per ell, per Evangelis, que en aquell moment encara era conegut com Evangelus Papatanasiu, i la banda també estava formada per altres músics, entre ells el ja mític i clàssic Demi Rossos. Ell havia nascut i havia crescut a Alexandria, Egipte, en una família grega, i finalment, quan tenia uns 16-17 anys, la família es va traslladar a viure a Grècia. I va ser allà quan va conèixer a Evangelus Papatanasiu i altres companys, i a partir d'aquí, doncs, naixeria la mítica banda. Va ser el seu estil vocal, també operístic, de Rossos, qui va ajudar a impulsar Aphrodite Child cap a l'èxit internacional, sobretot en aquell treball anomenat, en aquell àlbum 666, basat en el passatge del llibre de l'Apocalipsi, que es va convertir en un clàssic de culte del rock progressiu. I aquest tema que estem sentint pertany en aquest àlbum. És el que porta per títol Pluja i llàgrimes. Qui no recorda aquest tema? Qui no té records d'aquest tema, oi? Doncs bé, estimats i estimades, avui ho deixem aquí. Us deixo en Demi Rossos i amb una història més de la història i amb Evangelis. I ens retrobem demà, si voleu. Com sempre, la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour, fent volar la imaginació i viatjant per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germont, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i ben refrescats, no? Què tal porteu aquests aiguats i l'alerta per pluges? No sé si us afecta ara per ara la situació. En qualsevol cas, ara sí que tenim el canvi ben definitiu i aigua per tota la setmana, segons els entesos. I nosaltres us diem que el capità

0: Rea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta de gust intens i marí. És ben característic, ferm, carnós i sanament greixós. Vaja, com unes sardines a la brasa. Sentiu com cruixen? Un plat cardiosaludable, especialment avui que sortim des de l'interior del cor d'un nadó, tal com ho sentiu, i després visitarem la potència d'aquest òrgan, el batec espiritual i solemne, la constància, els somnis, els desitjos, la seva interioritat, fragilitat i, especialment, la celebració de vida. I la cirereta, la sinfonia en re major de Mateu Ferrer, una obra simfònica del segle XVIII, inicis del XIX, en un sol moviment a l'estil de les obertures d'òpera italianes. L'ha triat Joan Pàmies, fundador i director titular de l'Orquestra de Cambra Catalana, formació que està d'aniversari 40 anys. Ho celebrarem.
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I ara l'enganxosa. En teniu alguna? Feu-nos-la arribar. Ens agrada sentir la gent doncs, musitar una mica allò que passa en el seu interior de ment, no? És allò que la portes a dins, fa dies que vas sentint. Avui és el cas del David.
2: Doncs mira, cada dia quan em llevo pel matí hi ha una cançó que em ve al cap i tot va ser, diguem-ne, per culpa de YouTube. Tu de vegades et surten vídeos de manera aleatòria i un dia em va sortir, no fa gaire, una versió que van fer en directe als Metallica de Whiskey in the Jar, que és una cançó tradicional irlandesa, l'han tocat els Dubliners, els Pogues, però la versió que jo recordava era la d'un grup irlandès, ja desaparegut perquè va morir el cantant i líder, Thin Lizzy. La cançó es diu Whiskey in the Jar i la melodia és molt enganxosa, però sobretot, i ara em fa vergonya fer-ho perquè jo no sé cantar, però és el riff de guitarra que fa tararatatatara, tararatatatara, i això ja només és que enganxa. Faig un cafè pel matí, talarejo aquesta melodia, em dutxo, el mateix, m'afeito, el mateix, vaig al lavabo, el mateix.

0: Com es deu explicar, no?, aquesta capacitat que té d'inserir-se dins nostre i quedar-s'hi al seu ritme, autònomament, eh?, perquè vas a la nevera i estàs fent i no saps ben bé d'on ve aquesta inèrcia. Per això us demanem, si us ve de gust, que compartiu amb nosaltres la vostra enganxosa actual o bé de quan vau ser, doncs, més joves. El telèfon és el 607-470-305. És un telèfon que no està de més tenir-lo, perquè en segons quin moment pots dir: ai, doncs vaig enviar, i feu una mica el somseig. I sí, home, farem això. Doncs per què no? Perquè ens permet posar una peça com aquesta, que ara sona de fons, i dic en nom de la tripulació: gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: Copilotant, Anna Hernández. Anna, ja estem a punt, veig que portes una jaqueteta.
2: Ens hem abrigat una mica ja, eh?
0: Sí,
2: Poca cosa, la màniga curta.
0: No, però va baixant.
2: Hem passat els tirants de la màniga curta, està bé, està bé.
0: I dit això,
2: ens agrada molt saber què feu mentre escolteu el programa: conduir, cuinar, descansar. I ahir ens va sorprendre el Josep Lluís, que l'enganxàvem treballant amb uns apunts. Ens va dir que era estudiant de la Universitat de l'Experiència, a la UB, i que estava passant apunts a net, amb uns PDFs.
3: Davant de l'ordinador, perquè estic, bueno, programes d'aquests que de la Universitat de l'Experiència, i estava recuperant els PDFs de les assignatures i tot això, i estava sentint l'emissora i a tu.
0: Treballant i acompanyant-se per la ràdio i per un programa de música.
3: Exacte.
0: Treballant molt en el sentit de treure llustre a la capacitat d'aprendre que tenim les persones.
2: Exacte, i que a través d'un programa com el nostre, doncs, el Josep Lluís es concentra o allibera l'atenció, doncs, de tots aquests estudis. I, de fet, va trucar per encertar una melodia misteriosa, farà una dedicatòria la cara la setmana que ve.
0: Molt bé.
2: I, perquè és el premi, no?, i aprofitarem per demanar-li això de la Universitat de l'Experiència. Què tal?
0: Està molt bé, clar que sí. Aquest és un dels encants, no?, la participació dels oients a través de les misterioses. Per cert, la primera hauríem d'haver-la fet més curta. Jo crec que l'hem fet massa llarga, eh? Això que sempre duren el mateix, exactament un segon i mig, no passen d'aquí. I, doncs, un dels encants del programa és que, si endevineu, hi ha un premi, que és poder dedicar al final del programa la cirereta a qui cregueu, no? O sigui, una persona viva, morta, i alhora, doncs, sabem alguna cosa més de vosaltres. I ara som-hi.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix, encara que sembli que no, ens trobem dins del cos d'una dona embarassada. Allà, en el silenci del ventre matern, un fetus comença a descobrir els primers sons que l'acompanyaran a la vida. I un d'ells és constant. És el batec del cor de la seva mare. Avui, dimarts 29, és el Dia Mundial del Cor i volem fer un petit viatge des del primer so que escoltem abans, fins i tot de néixer, que és la nostra primera experiència musical, i també la dels pares quan escolten per primera vegada el batec del seu fill. T'imagines? Però què passa en aquest... Com és que va amb aquesta velocitat? Ens preguntem quina relació hi ha entre aquest primer ritme, el cor dels infants, i la música que ens acompanyarà al llarg de la vida. És la música del cor. Fixa't com sona.

0: Amb Plácido Domingo, Pavarotti i Carreras, els tres tenors, la Simfònica de Viena i Wiegenlied, opus 49, número 4 de Brahms, probablement una de les cançons de bressol més conegudes de la història de la música clàssica, de 1868. Des d'aleshores, aquesta melodia suau, repetitiva, que et bressola, ha acompanyat generacions d'infants a l'hora de dormir-se. Però abans de les cançons de bressol, abans fins i tot de néixer, un ritme ens acompanya. És el batec del propi cor i el de la mare, a dins, junts. Fixa't com sonen. Avui dimarts 29, Dia Mundial del Cor, segurament l'òrgan més important del cos, el que ens proporciona vida amb cada batec, volem saludar el doctor Jaume Casaldàlia, és cardiòleg. Ha estat cap de la Unitat de Cardiopaties Congènites de l'Adult a la Vall d'Hebron i és especialista en pediatria. I a més, per arrodonir-ho, és melòman i divulgador de la música. Doctor Casaldàlia, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, hola, què tal? Molt bé, molt... encantat d'estar aquí.
0: Què pensava escoltant aquesta presentació?
1: Bé, que una mica tens raó. O sigui, el fetus, mira, a partir de les 16-18 setmanes de gestació, ja té desenvolupat l'oïda i ja sent... A veure, el fetus està posat a dintre l'úter, envoltat del líquid amniòtic, i, esclar, el so...

sense cap interferència de diferents mitjans, se sent molt bé. I llavors doncs ja pots sentir sorolls de la mare, el soroll del batec del cor, el soroll de la sang que passa per les artèries de la mare, el

0: les 4 setmanes de vida, i al principi és un tub cardíac, però ja comença a batecar. A les 5 setmanes ja bateca aquest cor, aquest tub. Aleshores, aquest tub gira sobre si mateix, es fan unes tabicacions, fins que es fan pues, les 4 cavitats cardíaques i fins que ja hi surten les artèries i bueno, ja és el cor d'una persona gran en petit. Això, mira, el cor batega just després de fer-se el tub cardíac, o les 5 setmanes de vida ja batega, batega més o menys una freqüència de 90-100 per minut, llavors es va accelerant i al voltant de les 9-10 setmanes ja té una freqüència alta, de 170-180 batecs per minut.
1: Mira'l.
0: Sí, sí, i llavors aquí a les 10 setmanes pues ja tenim el cor format.
1: Però
0: o sigui, ja és, a les 10 setmanes de gestació ja tenim un cor amb 4 cavitats, amb les dues artèries, la pulmonar i l'aorta, amb les 4 vàlvules, l'aorta, la pulmonar, la mitral i la tricúspide. Sí, sí, és un cor en petit, que llavors va baixant la freqüència i es va fent més gran aquest cor fins al moment del part, que d'això diríem s'enlenteix una mica, però durant aquest temps funciona 120-160 per minut, batex. Aquest cor, evidentment, i són totes les coses que hi ha al cor d'una persona adulta, funciona diferent, perquè el nen a dintre no respira, no té pulmons, la sang oxigenada o bé a través de la placenta, però potser m'embrancaria massa en explicar-nos tot això.
1: Un misteri sublim. Doctor, hi ha alguna relació entre el ritme musical i el ritme del cor?
0: Oh, i tant que sí. Sí, mira, per exemple, a veure, al segle XIX, em sembla que va ser, es va descobrir un metrònom, però abans no n'hi havia. I música ja fa molts segles abans que existia del segle XIX. El tempo musical es relacionava, no? Venia a ser el temps del cor. O sigui, les unitats de tempo són batecs per minut, pulsacions per minut. El cor són batecs per minut, pulsacions per minut. Aleshores, veure, el ritme normal, el que podríem dir un andante, pues va sobre això, sobre 60, 100 per minut, 60, 70, 80. Llavors, ja més lent, ja estem amb un adagio, ja més lent, ja estem amb un lento, amb un largo, més ràpid ja estem amb un alegro, i al final pues, però això quan després això ho van ja posar els metrònoms, aquesta xifra de pulsacions per minut es posa dalt les partitures fora del pentagrama, però vaja, en principi això ve del cor.
1: Doctor, va arribar abans la música o la medicina, el seu interès, el seu desig?
0: Suposo que la música. Jo vaig decidir fer-me metge sobre els 16-17 anys. Abans ja en sentia de música, abans la música.
1: I d'on li ve aquesta passió per la música?
0: És difícil. D'on me ve? Pues mira, comences a sentir música, al principi una música diferent. Jo havia, abans d'entrar a la universitat, tocava amb un conjunt de rock. Molt dolents, però sí, sí, escolti'm, jo donava classes particulars i estalviava per poder-me comprar una guitarra elèctrica i un amplificador. I li deia al meu pare que no sabia, i el meu pare em deia, escolta'm, tu pots fer les dues coses. Això és impossible, eh? Fer les dues coses és impossible. La medicina i la música requereixen una dedicació plena, o sigui, exclusiva. No pots fer dues coses. Però vaja, suposo que hi ha... Bueno, llavors vaig decidir ser metge, vaig anar canviant de música, vaig anar sentint música, vas anar-ne sentint molta, vaig aficionar-m'hi, després l'he estudiada i, bueno, i soc molt feliç amb ella.
1: Avui està jubilat de la medicina, però canta la coral Cor Canta de Barcelona. És veritat, sí. Això que diuen que els batecs dels integrants d'una coral acaben anant a l'uníson?
0: Ah, sí. Sí, això es diu, això es diu. Miri, no ho sé. El que avui explicaré, el que segur va a l'uníson és el cor, no els batecs, però el cor de tots els membres de que estan cantant en aquest moment. Fixi's amb el nostre nom, és el cor canta. Aquí juguem amb el diferent significat d'una mateixa paraula, saps? O sigui, el cor de cantar, o la coral, diríem, i el cor de dintre. I també cantem amb el cor.

0: Llavors, som un grup, diríem, amateur, perquè és una condició sine qua non, no som professionals, però tenim uns directors que són boníssims. I del que fem nosaltres, que és ben poc, n'han tret un partit. Ser director d'una coral és manegar l'instrument de tots nosaltres, i som quasi, bueno, més de 100, 120, i tenim tres directors, que són l'Elisenda Carrasco, l'Eva Martínez i el Jordi Lluc, que d'això en fan miracles, ho ja asseguro. I llavors, els que cantem, jo no sé si anem a la mateixa freqüència cardíaca, però ho gaudim molt. Miri, hi ha moments que quan un acord sona, o quan una peça sona, i sona bé, i te'n dones compte que tu estàs posat allà dintre i estàs contribuint a això, es crea una sensació, un sentiment que de vegades es fa difícil de gestionar per seguir cantant. O sigui, en aquell moment penses amb qui ha composat això, dius, ostres, que bé ho ha posat, que, per exemple, una dissonància, que bé sona. O penses, jo què sé, amb els directors aquests que t'he dit, que bé ho han fet per poder aconseguir que això soni així, ho gaudim molt. I, bueno, amb això hem fet coses, bueno, pues hem interpretat i hem estrenat obres de tots, jo diria, els compositors catalans actuals. Hem estrenat un Glòria de Berghi Novar, hem estrenat una missa d'en Salvador Brotons, obres d'en Josep Vila i Cassanyes, de l'Elisenda Fàbregas, de Maramingó, de la Raquel García Tomàs. Bueno, hem anat fent això i fem un concurs de composició per cant coral, que és un concurs internacional, amb la condició de que la lletra sigui en català i de poetes catalans. I és curiosa la sensació que tens quan truquen des del Japó o des d'Inglaterra demanant-te poetes catalans i dius, i qui és en Maragall? No? Bueno, ens passem molt bé, disfrutem molt.
1: Avui, dimarts 29, Dia Mundial del Cor, dediquem uns minuts a la música del cor amb el doctor Jaume Casaldàliga, cardiòleg, especialista en pediatria i melòman i divulgador de la música. Doctor, no som conscients del tresor que tenim amb el cor fins que, doncs, ens fa la guitza per alguna raó. Què ens recomanaria per cuidar bé el cor, per donar-li la millor atenció?
0: Fer una vida saludable, o sigui, fer una vida saludable física i mentalment, i fer una alimentació també saludable. Afortunadament, la nostra alimentació és prou cardiosaludable, i, bueno, i prendre's les coses, no enfadar-se massa, no enfadar-se massa, i escoltar molta música,
1: i cantar, evidentment. I cantar.
0: També. Miri, ja ho diuen, qui canta, el seu mal espanta.
1: I tant. Si ara vostè hagués de musitar una melodia molt breu pels oients, quina seria?
0: No ho sé pas, em costaria molt triar. Sí.
1: Doctor Casaldàliga, ha estat un plaer. No,
0: molt bé.
1: No sé si vol aprofitar per dir una cosa més a l'audiència.
0: No, bueno, això és així. Jo estic a la vostra disposició i el que sàpiga ho contestaré, sí.
1: Seguirem en contacte.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: A vostè.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Això que us diem, la ruta d'avui seguirà la temàtica del cor, que pot tenir tants significats com un li vulgui donar. Però abans, Pol, què tal aquesta misteriosa U? Crec que l'havíem d'haver fet una mica més curta. Demanen el telèfon al 93048-5321, també al 607-470-305 o al fixa't com sona@catmusica.cat. Això que us dèiem. Per exemple, la força i la puresa de moltes veus infantils que respiren i canten com un sol cor. Imaginem molts cors d'infants que a través de la música es converteixen en un sol batec. És quan hi ha un conjunt de nens que respiren, bateguen i canten a l'uníson i de manera angelical, i que tenim ben a prop de casa. Aquí són la capella de música i l'escolania. Fixa't com sona.

Que bé que senta el cor amb la Capella de Música i l'Escolania de Montserrat dirigides per Joaquim Piqué i Calbó, el Càntic de Jean Racine, opus 11, de Gabriel Fauré. Fauré va compondre aquesta peça el 1860.

0: 1965, amb tan sols 19 anys. La va escriure per un concurs de composició de l'escola on s'estava formant a París i va guanyar el primer premi. Avui dia la versió més famosa és la de cor i orquestra de corda i orga, però la versió original que va escriure Forey estava pensada per a cor a quatre veus mixtes, orga i harmoniflauta, un instrument de vent teclat de l'època. La versió orquestral la va fer ell mateix anys més tard.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem, camí de 8:45. Avui és dimarts, ha plogut i força, ruixats importants. La temperatura comença a baixar i és una setmana ja plenament tardoral. Nosaltres estem fent ruta a través del cor. I aquesta misteriosa l'endevinarà, crec, la Marga de Manresa. Marga, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Em fa il·lusió de saludar-te.
2: Jo també, jo també.
0: I a més, tinc entès que només escoltar-la una miqueta has dit per favor, no?
2: Sí, per favor. Aquesta música l'he posada durant 15 anys de la meva vida, cada dia una estoneta cap allà a la una del migdia, aproximadament.
0: Fixa't. I aquesta música és?
2: És la cantant Enya, crec que es diu Only Time.
0: I tant! Molt bé, enhorabona, Marga, i tant que sí. Explica'ns això, que la posessis cada dia. Per què?
2: Doncs perquè jo durant 15 anys vaig ser propietària d'una llar d'infants aquí a la meva ciutat, privada, i jo me'n cuidava de fer dormir els nens la migdiadeta, i aquesta cançó era fantàstica per adormir-los.
0: Com resumiries el que és l'efecte de la música sobre els nadons?
2: Bueno, els nadons i la música és una cosa. Amb la música pots treballar moltíssimes coses amb un nen, moltíssimes. I tot és possible per un nen amb música a darrere, tant per donar de dinar, com per adormir-los, com per calmar-los, per moltíssimes coses. Sempre he treballat amb música i amb nadons.
0: Mira quin titular sí, sí. Que ens brinda la Marga. Tot és possible per un nen amb música.
2: I tant, i tant. Sí, sí, què faríem? Els educadors sense música, i sobretot amb les primeres etapes, la primera etapa d'un infant, que és aquesta de 0-3, és molt important, perquè amb la música t'entenen. Sí, sí. També sabien d'altres músiques què havien de fer quan escoltaven una altra música, que era pues, molt més dinàmica, sabien que s'havien de posar a gatejar o a saltar o a córrer. I en canvi amb aquesta, de l'Ènia, no? Sabien que havien d'estar estiradets i havien de dormir.
0: Avui l'escoltarem i pensarem en tu, Marga, i t'esperem escoltar una altra vespre perquè sí. Acabes de guanyar una dedicatòria. No cal que ens ho diguis ara i serà la cirereta del programa. Potser serà una altra música de les que seduïen a la teva mainada?
2: Val, perfecte. Sí, sí, possiblement.
0: Tot és possible per un nen amb música. Moltes gràcies i enhorabona.
2: Gràcies a vosaltres.

Què faríem sense els oients i sense el batec, mai més ben dit, d'aquests oients, cadascun amb el seu univers, amb aquesta singularitat que dota el programa d'una sensació de comunitat, una sensació de teva meva, Aquell tiqui-taca que deien en l'època, em sembla que era del Josep Guardiola, Tiqui-taca, zigui-zaga, zigui-zaga. Doncs bé, nosaltres ja sabem quina és la primera, però ara, atenció a la segona misteriosa. Em sembla que també l'havien d'haver escurçat una mica més. D'un minut i mig a segons quines haurien de passar a un, perdó, un, en comptes d'un minut, d'un segon, volem dir, d'un segon i mig a un. L'Escolania, un cor de 50 nois d'entre 9 i 14 anys, un batec petit, net i delicat, gairebé com el d'un infant, però n'hi ha d'altres en què el cor deixa de ser íntim i es converteix en una força col·lectiva enorme. És el cas del cor i l'orquestra de l'Òpera d'Alemanya de Berlín. Atenció que bé sonarà aquesta versió, més és dels 60, tant sorprenent la qualitat que té. En aquí, junts, sumen entre 160 i 180 persones,

0: Paio, és que, per favor, eh? Què es pot dir aquí? T'imagines estant allà al mig? Versió de referència, Oh Fortuna, peça que obre la cantata Carmina Burana, utilitzada incomptables vegades al cinema per escenes de batalla, clímax dramàtics o moments d'apocalipsi, per exemple, Excalibur, el 81, de John Borman. En aquest cas, amb el cor i l'orquestra de la Deutsche Oper Berlin, el segell Deutsche Grammophon 1967, se'n diu quina qualitat. Gravació històrica revisada pel mateix compositor Karl Orff. La Deutsche Oper Berlin està 100% dissenyada per al gran drama líric, especialment el repertori romàntic del segle XX. Es va crear el 1912 per iniciativa dels mateixos ciutadans de la burgesia berlinesa per fer la competència a l'òpera reial controlada per la família imperial de l'emperador Guillem II. Després de la Segona Guerra Mundial, com tantes altres institucions, es va haver de reconstruir.
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: I aquí, a 4:05, saludant els que esteu en ruta, la gent que esteu circulant, gràcies per triar Catalunya Música i en aquests instants per a compartir aquest cor que batega a l'uníson. Quan un director o directora d'un cor aixeca les mans i dona l'anacrusi, els integrants de la coral agafen aire exactament al mateix temps. Però, Pol, com fa la 2? El que passa de les misterioses és que, com que les creem aquí, nosaltres, clar, te les saps molt i no saps de quina manera impacta entre els oients. Bé, el cas això que dèiem, no? Quan el director dona l'anacrusi i els integrants de la coral agafen aire exactament al mateix temps, l'aire de la sala entra als pulmons de tots els cantaires simultàniament. La respiració deixa de ser un acte individual i tothom es prepara perquè els cors, respiracions i veus comencin a bategar junts, en alguns casos, en una mena de batec humà espiritual, profund, solemne i emotiu.

0: I és que després del batec íntim d'una mare i un infant i de la puresa de les veus d'una escolania, arriba aquest cor que prega, que s'emociona buscant alguna cosa més enllà de si mateix. És el Laudate Dominum, inici del Salm 117. Llueu al Senyor totes les nacions, alabeu-lo tots els pobles. Dels vespres solemnes del confessor, Kehel 339, Mozart, 1780, per a la pregària del vespre a la catedral de Salzburg, i amb la veu de la soprano Janine de Vic, que és caribenya, és de, ja ho vàrem dir l'altre dia, de l'illa de Martinique, em sembla. Després ho direm. Janine de Vic, acompanyada del Mendelssohn Choir of Pittsburgh i la Pittsburgh Symphony Orchestra, una sublim comunió de veus amb l'orquestra com un sol organisme que batega el mateix ritme.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: I tant que sí. Ens agrada molt saber que hi són els oients. Ara mateix, la Roser d'Almacelles, a qui saludem. Roser, benvinguda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, molt content de saber doncs, que des d'allà al Segrià la Roser ens escolta aquestes hores. Fent què? Què estàs fent a aquesta hora?
2: Doncs mira, sempre us començo a escoltar quan passejo el meu gos. El passejo per aquí els camps.
0: Sí.
2: I sempre començo per allà. I ara no res, estava per aquí l'ordinador perquè estem preparant l'1 d'octubre, que fa 9 anys, i bueno,
0: esclar,
2: tenim un grupet i estem preparant.
0: Ah, bé.

0: Dius que bé. Roser, i la pluja, com ha actuat aquí? N'hi ha hagut gaire?
1: Aquí gens.
0: Gens,
1: Gens
0: veus?
1: i calor, encara fa calor aquí.
0: Encara,
1: No tant,
0: per tant,
1: no
0: quan diem
1: tant,
0: que està
1: però...
0: refrescant, alerta, eh? Perquè el Segrià,
1: Sí.
0: encara no.
1: Ponent encara no, ponent encara estem a l'estiu, pràcticament.
0: Molt bé. M'apunta l'Anna, que et diu que et fa una mica de vergonya a vegades trucar perquè trobes que hi ha oients que en saben molt.
1: Oh, és que aquí hi ha gent que en sap moltíssim de música. Jo no, jo sóc... Bueno, m'agrada tota la música i escolto, però moltes vegades no sé la cançó que és, eh? Passa que avui posarem faciletes.
0: Ah, sí? A veure, tornem-la a escoltar. Com es diu aquest tema?
1: Es diu What a Wonderful World de Louis Armstrong.
0: Sí, sí, sí. Bravo.
1: Visca.
0: Visca, Roser, Roser. Per cert, que aviat és el teu sant, no? El dia 7 o 8 d'octubre?
1: Ah, 7 d'octubre, molt bé, molt bé. Perquè
0: sí.
1: Hi ha molta gent que em felicita per Santa Rosa, no sé.
0: No, Roser.
1: No, Roser, Roser.
0: Amb la llum
1: Roser
0: del teu mirar.
1: Roser és el nom que diu la meva mare.
0: Molt bé, Roser, doncs estem molt contents que ho hagis endevinat, que t'hagis atrevit a trucar, i ara ve estar pensant aquest comodín que tens per dedicar una peça, per qui el faràs servir?
1: Ui, tinc claríssim, per la meva mare.
0: Ah, molt bé, i ara saps si estaria escoltant a aquesta hora?
1: No, ella no us escolta. Eh? La meva mare va fer 100 anys el dijous.
0: Home, doncs va, ja estem trigant a trucar-la. Preparem un dia que la trucarem de part de la filla. I...
1: Sí, el que passa és que no la podreu trucar. Jo li vull fer la dedicatòria, però la meva mare no pot parlar.
0: Vaja.
1: Llavors, bueno, però bueno, no, però la música sempre li ha agradat moltíssim. Llavors m'agradaria dedicar-li amb ella.
0: Clar que
1: bueno,
0: sí.
1: Ja parlarem.
0: Ho farem, Roser. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Molt bona feina, bona tarda. The colors of the rainbow,
0: so pretty in the sky. Quin món meravellós. Aquesta serà una de les peces que sonarà avui. Avui ja les tenim liquidades, les dues misterioses, però si hi ha algú que té alguna cosa per aportar al programa, que no se n'estigui. Ens agrada sentir el que és aquesta per dir, riquesa que hi ha a l'altra banda de l'éter. L'éter, aquesta... És que les ones, on estan, no? Baixes a un lavabo, vas, i allà escoltes la ràdio. A vegades el mòbil no acaba d'arribar, eh? Però nosaltres avui no ens desviem perquè el cor és el protagonisme i és també ritme. Potser no hi ha cap compositor que ens permeti entendre millor aquesta idea que el gran Johann Sebastian Bach. En la seva música hi ha ordre, hi ha repetició, hi ha equilibri, com en el batec del cor, que insisteix una vegada i una altra amb una constància que ens manté vius. I si hi ha un grup capaç de portar aquesta fusió a la perfecció més absoluta, és el Cor Monteverdi. Fixa't com sona.

0: Com diria Pla, després d'això ja te'n pots anar a fer una truita a la francesa. Amb el cor Monteverdi, l'English Baroque solist Was Gott tut, das ist Vogeltan. El que Déu fa està ben fet. Coronació de la cantata 75, Die Elenden sollen essen. Els desvalguts menjaran. La primera obra que Bach va estrenar com a Thomas Cantor a Leipzig el 30 de maig del 1723. Bach va escriure les seves cantates seguint el calendari litúrgic amb constància, com un batec. Repetició, temps. Un moviment que no notem, però que no s'atura mai. Fundat el 1964 per Sir John Eliot Gardiner, durant més de 60 anys, el cor i les orquestres de Monteverdi han transformat la pràctica interpretativa i han redefinit la relació del públic amb la música clàssica.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant! I a 10 minuts de les 9, diguem que del cor que batega passarem al cor que somia. El de la infància i el de l'esperança. És el que ens suggereixen les veus de Los Chicos del Coro. Recordeu aquell Cerf volant de Bruno Culé? Fixa't com sona.

0: Marc de Lió, el cor mix d'infants i joves de Lió, que va assolir fama mundial amb aquesta pel·lícula Le Choriste, un dels temes Cerf Volant, Estel en francès, del repertori d'un dels fenòmens musicals de principis del segle XXI, la banda sonora d'aquests Chicos del Coro del 2004. El professor Clement Mathier, recordeu, utilitza la música per transformar la vida dels nois d'un internat de postguerra dur, opressiu. I l'Estel, aquest serf volant, és una metàfora d'aquest fil d'esperança fugint d'allò que oprimeix. Bruno Coler va rebre l'encàrrec de la productora del film, que volia una banda sonora sinfònica més tradicional, però Coler es va prendre unes llicències que van marcar la diferència i que van acabar atorgant-li el Premi César a la millor música i nominat a l'Òscar a la millor cançó original pel tema Pour voir sur ton chemin.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, d'aquí, d'allà o de més enllà. Vés a saber des d'on ens poden estar escoltant ara els oients. Mentre diem que de l'esperança individual i la infància passarem a una esperança compartida. És el desig de cuidar els altres, de tenir cura del món que ens envolta. Desig que trobem en una cançó que s'ha convertit en un himne a la solidaritat. Aquests nens que sentireu van estar no sé quantes hores per trobar el registre just que buscaven. I al final va ser aquest. Fixa't com sona.

0: coral amb missatge Heal the World, curem el món. Michael Jackson deia que era de les cançons de les quals més orgullosa sentia, per tu, per mi, per tota la raça humana. Amb els infants d'entrada, els infants de sortida i una coral que s'enlaira. Michael volia sentir veus de nens parlant de manera natural, tal com Raja, sobre l'estat del planeta. I l'equip doncs, va gravar més d'un centenar de petits testimonis fins a aconseguir el to que buscava l'artista. Al videoclip oficial, desenes d'imatges d'infants en situacions dramàtiques. I el 1992, un any després de la publicació del disc, Jackson fundaria The Heal the World Foundation, que recaptaria milions de dòlars per a nens víctimes de la guerra de Bòsnia en aquells moments, la fam de l'Àfrica i per finançar programes d'educació i salut infantil a nivell global.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Mira, ara mateix són les 9. I després de mirar cap als altres, cap al món, que volem cuidar, tornarem cap endins, a mirar cap a dins. El temps, el cor que marca el temps del cos, aquest bategar que s'accelera, que es calma. Però hi ha músiques que fan el contrari. Sembla que s'aturin. Sembla que aturin el rellotge. És el cas d'aquesta música flotant, repetitiva, envoltant, marcada. Com si el cos deixés de comptar el temps i es deixés portar.

Com no l'havia d'identificar a la primera la Marga de Manresa si amb aquesta música feia dormir els nadons de la seva llar d'infants? Only Time, any 2000, Enya, Disc A Day Without Rain, un dia sense pluja, hipnòtica, celestial, amb un cor de veus superposades i, atenció, totes les veus són de la mateixa protagonista, Enya, que va gravar la seva veu més de 500 vegades, capa sobre capa, com una sara, i mesos de treball d'estudi harmonitzant cada nota, cada lletra, i el pizzicato de fons, aquest so lleuger, juganer i constant que imita el mecanisme d'un rellotge o del propi cor bategant. Pocs mesos després de la seva publicació, setembre 2001, va tenir lloc l'atemptat de les Torres Bessones a Nova York, i de manera espontània moltes emissores de ràdio nord-americanes van començar a utilitzar aquest tema Only Time com a font sonor durant les emissions de notícies, tributs i homenatge a les víctimes. Tot un símbol involuntari de dol, d'esperança i de consol col·lectiu. Aquí estem, a la sintonia de Catalunya Música, a les 9:05, amb el cor com a primer so, com a ritme que acompanya i com a últim. El metrònom del propi cos ens marca el ritme. El cor és també el centre de les emocions. Cor trencat, cor ple, cor furtiu, cor absent. La neurocardiologia ha descobert que el cor té unes, atenció, 40.000 neurones amb la capacitat de processar informació. El poema d'Emily Dickinson, el cor demana primer plaer i després l'alleujament del dolor. Font d'inspiració d'artistes, com el que va compondre aquesta joia. Fixa't com sona.

0: Tamacla. El primer que demana el cor és plaer. De 1993, Michael Nyman, banda sonora de la pel·lícula El piano. Al film de Jane Campion, la cançó és literalment el cor i la veu de la protagonista de la història, Ada McGrath, recordeu, en el paper Holly Hunter, una dona muda que només es comunica amb el món a través de les tecles del seu piano. Nyman es va basar en una cançó tradicional escocesa del segle XIX.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Totalment, a les 9 i 10, què faríem sense música? Com ens... és teràpia directa. I per cert, un cor que ja no compta el temps, corre, juga i celebra, entre d'altres. El cor infantil està en moviment constant, ho hem sentit, batega ràpid, més que el dels adults. Està preparat per jugar, per saltar, per descobrir, emocionar-se. Un adult veu un bassal ple d'aigua i l'evita, per no embrutar-se. Un nen s'hi fica de ple. Salta, esquitxa. És un impuls que surt del cor. Joia sense filtre. Significat en islandès de la paraula hopípola. Fixa't com sona.

0: És la formació islandesa Sigur Rós i la seva composició més cèlebre, Hopipola, saltar els basals, hopa, de sal, hop, i pola, basals. Descriu precisament aquesta urgència infantil de saltar i mullar-se després d'un dia de pluja. Paraula islandesa que ha fet la volta al món, amb Volenska, un llenguatge inventat pel líder del grup, John C. Birgisson, basat en síl·labes sense significat semàntic concret. És allò de rimar versos amb cançons. La BBC va fer-ho servir a la sèrie documental Planet Earth, combinació de natura i música, i va ser un èxit de vendes al Regne Unit. El nom del grup es tradueix com Rosa de Victòria, en honor a la germana petita que es diu Sigur Rós, nascuda el mateix dia que es va formar la banda.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I després de recórrer totes les formes del cor, o moltes de les formes del cor, patec, infància, esperança, amor, temps, força, fragilitat, tornem a allò més senzill, estar vius. Perquè potser el cor no només ens manté en vida, també ens recorda amb cada batec que la vida és fràgil, preciosa i irrepetible. Per tant, celebrem tot allò que tenim.

0: Sento nadons plorar, els veig créixer i aprendran molt més del que jo mai he sabut. Quin món més bonic, Louis Armstrong, que li recordava els anys d'infant. I, curiosament, el que són les coses, es va gravar en contra de la voluntat del president de la discogràfica ABC Records, Larry Newton, que odiava profundament aquest tema, no li agradava. Ell volia que Armstrong gravés un tema de jazz ràpid i alegre, similar al gran hit Hello Dolly, i no una balada lenta, sentimental. I mira si estava enfurismat que es va plantar a l'estudi de gravació doncs per impedir la sessió i es va negar a promocionar el senzill als Estats Units, on va ser un fracàs comercial absolut en el moment del llançament. Ai, las! El Regne Unit ho va patar, veus? 20 anys més tard es va fer justícia quan el director Barry Levinson va incloure aquest tema a la banda sonora de la pel·lícula Good Morning Vietnam, amb Robbie Williams. 16 anys després de la mort, Armstrong va entrar finalment al top 40 nord-americà, cor de joia. I ens fa molta il·lusió que vam un oient, exactament el Josep Maria de Matadepera, que parlant del cor vol explicar una notícia poc coneguda sobre el primer trasplantament de cor a Espanya, que de fet es va fer a l'Hospital de Sant Pau, el 2024 es van complir 40 anys, però ell sap que d'amagades es va fer a Terrassa. Josep Maria, és així? És així, cal com ho diem, Josep Maria? Per mi que no ens deu sentir. És una... Però la idea és maca, no? Un testimoni així. Ets aquí, Josep Maria? Esperem que no li hagi passat res, eh? Vam parlar del cor, un programa, parlaven del cor, i escolta'm, un oient va quedant allà, escolta'm, no va dir res. No, no, però no serà pas això. Esperem que no, no cridem al mal temps. Ara el que farem és que arriba...
1: La cirereta del pastís.

0: La cirereta del pastís és de, en aquest cas, no serà de Ramon Paús? Sí, Como lluvia fina, músic i compositor castellonenc Ramon Paús, del seu disc Xàfec de llum i tenebres, amb l'Orquestra de Cambra Catalana, que està de celebració, 40 anys. Saludem el seu director titular i fundador, Joan Pàmies. Joan, benvingut i enhorabona.
1: Moltes gràcies, ben trobats.
0: Què suposen aquestes 4 dècades?
1: Què suposen? Bé, suposen moltes coses. Suposen il·lusions, algun de senzills, però vaja, el fet d'arribar fins aquí amb voluntat de gent que comparteix un projecte, doncs sempre és bonic i molt satisfactori.
0: Joan, si no m'equivoco, vas deixar una plaça de viola a l'Orquestra Nacional d'Espanya a Madrid per venir a Catalunya i gestar el que acabaria sent l'Orquestra de Cambra. Ha valgut la pena?
1: Efectivament. I tant. Sí, i tant. Home, quan un creu en una cosa, i en aquest cas, doncs sí, ja vol col·lar.
0: Qui és el més destacable de l'evolució de l'Orquestra de Cambra Catalana?
1: L'evolució de l'orquestra, home, l'orquestra va començar una mica com una prolongació del treball acadèmic que feien en aquell moment, i l'orquestra s'ha transformat en un eix totalment professional. Aleshores, al mateix temps que el país també s'ha transformat, és a dir, la música... Perdona, Xavier, però és que
0: sí.
1: No sé, estic sentint la música i no em sento a mi mateix.
0: No t'amoïnis. Mira, ara pujarem la música i mirem d'ajustar-ho de seguida. No t'amoïnis.

0: Que bonica aquesta com a lluvia fina de Ramon Paús. Joan, ara sí que ens sents més bé, que sí?
1: Perfecte, perfecte. Sí, ara
0: fenomenal.
1: Sí.
0: Et demanava que és el més destacable de l'evolució de l'orquestra i explicaves doncs, que tot ha anat transformant-se, no?
1: Sí, sí. L'altre dia, fa pocs dies, se'n demanava en una entrevista com havia estat el... Bueno, seria el començament de l'orquestra, la gira, i com t'indicava abans, en principi va ser una qüestió purament gairebé pedagògica, no sé, va ser una mica la prenotació del treball acadèmic. Amb el temps tot això s'ha transformat, però és que també el país musicalment ha hagut un avanç molt, molt gran. Realment no té res a veure com estava el país musicalment fa 40 anys a com està ara, no? Realment el nivell dels nostres músics és incomparablement superior. I això és magnífic, no? Per tant, l'orquestra ha estat una mica conseqüència d'això també. El nivell ha pujat, però és que en general el nivell musical ha pujat enormement a Catalunya.
0: Atenció als oients, perquè per celebrar aquest aniversari, aquests 40 anys, oferireu un concert a la sala Oriol Martorell de l'Auditori aquest diumenge a les 7. Què en destaques i per què ens hi convides?
1: Per què us convido? Bé, perquè farem una música molt bonica. És un programa molt representatiu, també, perquè comencem amb una petita peça de Marc Armengol. Marc Armengol va ser un dels fundadors de l'orquestra. Actualment fa la seva activitat a la Xina. No ha pogut estar en aquest aniversari, però sí que es va escriure aquesta petita ala rústica amb una música molt, molt virtuosa. I després, a continuació, farem dues obres de dos compositors molt lligats a l'orquestra, que són Jordi Cervelló i Salvador Pueyo. En Jordi, una de les últimes obres que va escriure va estar dedicada a la Marta Arbonès, que serà la nostra solista, i a l'orquestra. I en quant a l'obra de Salvador Pueyo, és Cap al meu silenci, una obra molt bonica que va estar dedicada al Montserrat Caballé, i que després nosaltres vam estrenar la versió per orquestra i per veu i orquestra de corda. I a continuació farem amb dos excel·lents solistes que són, bueno, que tenen una relació molt propera amb l'orquestra des de fa moltíssims anys, que són Marco Fiorini, actualment concertino dei Musici, i fill de la Montserrat Cervera, que va ser també la meva mestra de violí, una persona molt, molt entranyable, i Joan Espina, actualment solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya i que també des del començament va estar molt lligat a l'orquestra, entre altres coses perquè va ser alumne nostre, no? I bé, aquest és el sentit d'aquest concert, que acabarem amb una sinfonia de Mozart, una de les grans sinfonies, com és la Hafner.
0: L'Orquestra de Cambra Catalana celebra 40 anys i ens ho explica el seu fundador i director titular, Joan Pàmies, i que com a cirereta ens ha triat la sinfonia en re major de Mateu Ferrer, obra sinfònica del segle XVIII i inicis del XIX, en un sol moviment a l'estil de les obertures d'òpera italianes. Com és que la tries?
1: Bé, perquè és una obra que vam enregistrar l'any 94, juntament amb una obra de Carles Beguem, una sinfonia en sol, que tot això, em penso que també l'obra de Mateu Ferrer vam trobar aquesta obra gràcies a en Josep Maria Vilà, musicòleg de Manresa, que ha fet una tasca molt important quan a tot aquest període d'aquest sinfonisme català, diguem, no? Carles Beguer, Mateu Ferrer. Mateu Ferrer va ser deixeble de Carles Beguer. És una petita obra, una obertura molt rossiniana en aquest cas, i que va

0: estrenar nosaltres, bueno, vam estrenar, a veure, per primer cop la vam recuperar després de molt temps que estava en els arxius, era que estava a l'arxiu de Manresa, el mateix que la música de Carles Baguer.
1: Doncs amb aquesta sinfonia en re major de Mateu Ferrer ens acomiadem. Joan, enhorabona, Joan Pàmies, que per molts anys més, i visca la música que es diu.
0: Bueno, esperem que sí. Moltes gràcies.
1: I a tots els oients que ens heu seguit, també gràcies. Us esperem demà a partir de les 8.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. L'àlbum Sa Mares, del pianista Colin Ballon, ens farà avui de fil conductor. Un treball del pianista suís amb aquest trio que manté actiu des del 1999. Patrice Moret hi toca el contrabaix i Julien Sartorius la bateria. I tot i que tots tres tenen altres projectes, aquesta banda segueix centrant les seves carreres. El segell SM publicava la música de Sa Mares, gravada el 2023 a Lugano, que d'alguna manera retrata aquests 25 anys d'evolució de la banda. I començarem amb el tema de Ballon, que justament dona nom al recull, Sa Mares. Benvinguts.

Soc cambrístic, el del pianista suís Colin Ballon i el seu trio, buscant en aquesta nova música Samara la volatilitat del fruit que li posa nom. Aquest fruit d'arbres com els aurons, que té una prolongació membranosa que en permet la dispersió gràcies al vent. Una barreja de fruit, llavor i fulla que fa tot tipus de piruetes i giragonses en volar i caure a terra finalment.

Colin Malone, que preparava el piano per al tema Timo, que hem sentit enllaçat amb Etincelle o Guspira, introduïda pel solo del contrabaixista Patrice Moret. Banda d'esperit col·lectiu, aquesta que estem sentint avui, tot i que Colin Malone impregna el seu segell com a compositor.

Mars Colin-Ballon, compositor d'aquest tema en suspensió que tocava el seu trio. Una banda que segueix evolucionant en la seva recerca i buscant també el so i la connexió que havien retratat a les seves entregues discogràfiques anteriors. Dansa i el vent.

El vent, tema central de l'àlbum que el pianista Colin Ballon i el seu trio van publicar al segell SM el 2014. La poètica i les inquietuds que sorgeixen de manera col·lectiva i que prenen com a punt de partida

Cendra, música del trio del pianista Colin Ballon amb girs que ens remetien a la música popular europea. De l'àlbum Dansa, publicat el 2017, és aquesta altra original de Ballon, Tsunami.

Colin Ballone al piano, Patrice Morey al contrabaix, Julian Sartorius a la bateria i el Tsunami amb els ritmes insistents amb els quals la banda feia gravitar aquesta proposta al treball Dansa, un dels més inquietants i intensos de la seva discografia.

Kit, una altra de les danses de Colin Ballon i el seu trio. Per tancar, un quartet. Colin Ballon i Patrice Moret viatgen entre la composició i la improvisació al costat del saxofonista Nicolas Masson i del bateria Lionel Fridley, i ho fan a partir de les melodies que proposava Masson al projecte Travelers. Us deixo amb aquest Almost 40. Demà més. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germont, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
1: Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la serenata per a corda en mi menor, opus 20, que Edward Elgar va compondre l'any 1892. Serà en la versió de membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Roger Norrington.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentim ara la pianista Yu Jowang interpretant la sonata per piano número 2, opus 35, de Frédéric Chopin.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77, de Johannes Brahms, obra de l'any 1878. Ens acompanyen Julia Fischer, violí, i els membres de l'Orquestra Filharmònica Holandesa d'Amsterdam, sota la direcció de Jacob Kreitzberg.

Fins aquí el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms. Sentíem Julia Fischer, violí, i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam sota la direcció de Jacob Kreitzberg.

0: Catalunya Música.
1: Ara ens acompanyarà la sonata en la major opus 5 número 9 d'Arcangelo Corelli. La sentirem interpretada per Guido Balestracci, viola de gamba, Gaetano Nasillo, violoncel, Paolo Pandolfo, viola de gamba, Luciano Contini, arxillaüt i Massimiliano Raschietti, orga.

0: Era la sonata en la major, opus 5, número 9 d'Arcangelo Corelli, tal com l'interpretaven Guido Balestracci, viola de gamba, Gaetano Nasillo, violoncel, Paolo Pandolfo, viola de gamba, Luciano Contini, arxillaüt i Massimiliano Raschietti, orga.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir la Sinfonia Lírica per a soprano, baríton i orquestra, l'opus 18 d'Alexander Zemlinsky, una obra de l'any 1923 dividida en 7 cants sobre textos de Tagore. Sentim-ne la versió de Julia Baradi, soprano, Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Lorin Maazel.